Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, al cap de setmana.

0: valenciana.
1: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
2: Teniu la bandera de Girl Band?
1: Digues Maria, oi?
3: Quedeu com una de Girl Band?
4: Que moles.
1: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
5: Dieu no, no.

0: Comunica't.
1: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: Hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci 4 coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament Pedro Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
3: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com un gran aparador del llibre en català. Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal.
1: I els castellers d'Esparreguera guanyen el concurs a Torredembarra. Barra ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial.

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per The Feat of a Filial, que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana de Yemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pasqual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món?
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si però necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja me direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.
0: Molt bé, merci.

0: Bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cabrera de Mar el sol sortirà a 3:45 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País, i diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
1: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diríem als nostres jos de petits.
1: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
2: Doncs que aquesta ràdio que sona, que et van regalar en 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
1: Oh, ai, que maco! Que bé!
2: I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no? Perquè tu ja t'ho passes bé.
2: Sí, sí, això sí que ho tenim, això sí que ho tenim.
0: A partir de les 6 del matí engega El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui molt pendent de les protestes per l'habitatge a Barcelona, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia, primera entrevista en directe al Matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte pel col·lapse de TV3. Em van confessar fora de plató que s'ho havien passat bomba, que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
2: Ha de ser divertit, això, de la travessa.
0: Estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del Matí de Catalunya Ràdio. Ara per això toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu, que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo fer una teràpia comunitària amb tot un himne que es rebel·la contra aquest dia de la setmana.

0: Boomtown Raids és I Don't Like Mondays. Potser el dilluns, home, no és el millor dia de la setmana, però ens toca escalar-lo. Poseu-vos l'arnès, assegureu bé la corda i gaudiu de la pujada.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem els matiners d'avui dilluns, 5 del matí, 10 minuts. Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
0: No hi ha res gratuït als Estats Units.
2: Exacte. Els activistes pels drets als animals, doncs, han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras, doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el chef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres, i que al final, doncs, aquest camí acabaria, doncs, amb que tots acabaríem menjant nuggets de pollastre. Ell, per això, doncs, defensa, doncs, que es pugui seguir menjant aquest producte. Els activistes, però, recorden que Washington és una de les ciutats dels Estats Units on es consumeix més foie gras. I bé, doncs, tenim la polèmica servida.
0: I tant.
2: Aquest novembre, Washington, el futur del país, compartirà papereta amb el futur del foie gras.
0: Veurem què és el que passa. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
0: I avui el món és un lloc millor pel balanç de la setmana del llibre en català. Andreu Merino.
3: La principal conclusió és que la literatura en la nostra llengua està molt viva. La setmana ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la setmana del llibre en català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. En les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noé.
4: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys, doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noé. Han analitzat de moment el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que sota, doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noé.
0: Imagines que troben l'Arca de Noé?
4: Uau. Me moro. Anem cap allà.
0: Anem cap allà.
4: M'encantaríem.
0: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
4: Seria
0: fortíssim. Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
5: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
6: Si nosaltres ens hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja, o la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, trobar una mica, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
5: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
0: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors,
4: sí,
0: amb carnissers, mm-hmm, que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè si no, d'aquí uns quants anys ens empenedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, o aquí faria un silenci dramàtic.
4: Un blanc.
0: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. Lara García, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar, Notting Hill.
4: No? Ai, a mi m'agrada tant.
0: Sí, sí, li dic a la gent, una pel·li que no em va agradar.
4: Ostres, a la Marta més encanta, eh?
0: Sí,
4: sí. Aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. Surt al mercat per 7,95 milions de lliures.
0: Déu-n'hi-do.
4: Que això són uns 9,25 milions d'euros.
0: Clar que sí, home.
4: Perquè ens fem una idea, vale?
0: Traiem la calderilla.
4: Tal com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyar al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
0: És que estava dient 3 habitacions, 2 banys.
4: I de fet a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme, és una casa d'un llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, i en fi, ara val 10 milions d'euros.
0: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, que això hauria de rebaixar una mica el preu, també t'ho dic.
4: Sí, de fet, aquest és un dels principals inconvenients, perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant, també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs va fer famosa amb aquest tema que sentim. Nutbush City Limits és la carretera estatal número 19 que passa doncs per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3 Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Gènesi a TV3, el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada,
3: sí,
2: m'ha dit que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie.
3: Sí.
2: Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé.
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, vale, i estava parlant el Miquel, i estava 10 metres, i em diu, què dius? I estava parlant el Miquel, no jo. Estava per fer un treball. Jo t'he fet també, jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time.
2: Sí.
3: Vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. Vale, no. I llavors em ve, vale, dius, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. M'ha anat molt bé, vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar, vale? No. I tal. És veritat que ara amb el xat estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Porque como tienes que hablar muy claramente para que el chat te entengui,
2: ¿vale? No, claro.
3: Es fantàstic, claro. ¿Vale? Porque molta gent em diu, hostia, ara vocalitzes millor. ¿Vale? No, le digues que son el chat.
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: Tu calla,
0: eh? Tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a tots els seguidors de la sèrie de TV3, perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, no l'has vist encara?
1: No. Fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és una meravella.
1: Sí, tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
4: Però jo me'n recordo els dies abans dels jocs que pensava que si no guanyava l'or primer seria un fracàs, seria una decepció.
5: Sí, sí que et posaves pressió, no? Perquè clar, l'or...
4: Sí, però al final...
5: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
4: Sí, però clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
5: Sí, sí, sí, i ho entenc perfectament, eh? Però portar-ho, que si no aconsegueixes un fracàs és...
4: També per la història que tinc amb l'esquí de muntanya, és a dir, els últims anys havia estat guanyant els jocs mundials i els europeus i realment després d'haver estat 4 anys a dalt de tot no haver aconseguit doncs, haver-hi estat a l'any dels jocs hagués sigut un fracàs i per sort va anar bé.
5: Bueno, esclar, i ara els jocs del 2030, els Alps 2030,
4: sí.
5: L'objectiu és l'or una altra vegada?
4: Sí, l'objectiu, jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
6: Ei,
7: sí.
6: Ei,
7: sí.
6: Quieto,
7: sí.
6: Para,
7: vale.
6: Estàs?
7: Sí.
6: Estàs ready?
7: I'm so ready.
6: I feliç?
7: Super feliç. M'acaba de dir un director xino que ha vist totes les meves pel·lícules en Xina. Digo, ah, se ve en Xina, que maravilla. Estic
6: feliç. Pues igual allà hi ha una carrera.
7: Bueno, va ganar un premio maravilloso. Pues yo que sé, que me llame.
6: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
7: Lo es.
6: Y lo es.
7: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
6: Enhorabuena, Javier Cámara.
7: Carlos, qué gusto siempre verte.
0: 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres. Des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky

0: fent escenes de risc, doncs han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
1: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense el seu consentiment.
2: L'actriu ha explicat al podcast de Mayim Bialik que el seu exmarit, el periodista Phil Bronstein, va autoritzar que li practiquessin una cirurgia d'exploració cerebral mentre ella estava ingressada després de tenir un greu vessament cerebral.
3: No one at the hospital asked me what happened to me. I was not fully examined at the hospital. They let my husband sign.
2: Explica que no estava inconscient del tot i tot i això ningú a l'hospital va preguntar-li què li passava. Directament van fer que el seu marit decidís per ella. Es va aixecar mentre la traslladaven en llitera cap al quiròfan i va aconseguir que aturessin la intervenció. El metge li hauria dit que disposava d'un document signat pel seu marit que donava el llum verd a la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
1: L'estic dient de la Lara, no del que està explicant Sharon Stone.
0: Fortíssima,
1: eh? Sembla fortíssim el que ha confessat. I celebro que s'expliquin aquestes coses. Estem en un moment en què s'han d'explicar les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
4: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
5: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat, no estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio,
6: que us coneix de veritat, què vols dir que ens coneix?
5: Família, amics, cercle íntim.
6: Tu ja saps què pensa de tu?
5: Jo sé
6: què pensa el Ricard de mi, o no? O no?
4: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
7: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
8: 23 de febrer.
7: És una opció que no t'he donat. A veure,
6: repetim-la.
7: Sí.
4: Al suplement, aquest cap de setmana hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
9: Sí, ho saben, És el seu, consideren el seu tiet. Ho saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
10: Els matiners.
1: 5 minuts, arribem a 4:45 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
0: A veure.
1: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguera, astrocat.cat, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui dilluns 28 de setembre comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
1: Doncs vinga, missatge de la gent d'astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
0: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
1: Sí.
0: No és la teva, també és una d'elles.
1: No, a comparació amb ell, no.
0: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
12: No m'ho puc creure!
0: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler, arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
1: Ja sabeu que cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia, matiners.
14: Manu Guix.
13: Manu Guix a l'aparato.
14: Cantant, compositor i músic en general.
13: Com esteu?
14: El seu cap és com un pentagrama que mai para de compondre.
13: Una cançó que a mi em fa sempre començar el dia amb energia i sobretot, el que és més important, de bon humor, és una cançó que es diu Rush, de Freak Power, que on ja ho veureu, és que té una alegria de viure, un ritmillo, és meravellosa. Espero que tingueu un molt bon dia i apa, a ser feliços, matiners!
10: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partit en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Sumar adverteix que s'hi juga en la legislatura, mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piromusical.
1: Sí, per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero d'Ocas Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piromusical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Ocas Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torredembarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 6:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
7: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris.
8: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El Periódico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
7: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho deien, del piromusical de la Mercè. En destaquem 2. Piromusical a la platja, llegim el periódico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
8: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periódico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I avui els articles d'opinió, reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
8: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
7: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complegui a totes les parts.
8: El director adjunt del periódico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
7: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda ha canviat i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
8: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'Esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
7: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
8: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys, el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
7: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
8: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
7: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha 3 vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 6:15 pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal el cap de setmana?
5: Molt bé.
0: Llarguet?
5: Llarguet.
0: Has disfrutat?
5: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
5: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro.
5: Sí.
0: Avui et costa arrancar més o no?
5: Pues dilluns, és que a mi els dilluns m'agraden.
0: No, però com que vens de 4 dies...
5: Sí, però escolta'm, ja tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Digue'm, la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
5: Doncs mira, la coneguda com a Palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
5: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
5: Aquí està el tema.
0: Veus?
5: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve, i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet.
0: Val.
5: Si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
5: Sí, us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
5: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el carrer més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem a Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
5: Perquè Català Castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat això,
5: Clar, dius així, ja no,
0: que
5: ja no
0: vinguin. Està, clar.
5: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a la UNO, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyes o sense, repassem alguns apunts culturals aquest matí amb la Marta Viana. I per on comencem, Marta?
6: Doncs mira, parlant de la Bola Negra, perquè ha recaptat 1,3 milions d'euros en només un dia, divendres, que recordem que en van parlar molt perquè és el dia que s'estrenava, doncs bé, aquell dia va reunir 175.000 persones i va superar l'Odissea de Nolan a Espanya, per tant, superbones xifres. Si no l'heu vist, aneu al cinema, es va anar el divendres i meravellosa, t'agradaria molt.
0: He de dir-te que he rebut opinions diverses aquest cap de setmana de la Bola Negra. És a dir, que hi ha hagut gent que m'ha dit és una meravella i hi ha gent que m'ha dit esperava que fos una mica millor.
6: Que la tornin a mirar. Jo tinc ganes de tornar-la a veure. Només perquè és que m'ha encantat.
0: Vinga, amb què més?
6: Parlem de Taylor Swift. Parla d'ella, perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també, molt bones notícies per Taylor Swift. I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on El Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Una, aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
9: Benvinguts al circ dels matiners.
6: Com volaria. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. Concert inaugural de la temporada de 2026-2027 al Palau de la Música, amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I quin menú tenim per avui?
1: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Porta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'hora, ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Burón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, perquè ens entenguem, i tancarem la gola parlant del fenomen de la bola negra, que ara ho sentia comentar-ho, i com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 7:45, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manel Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasant Juan, i després entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena la Travessa VIP.
0: Molt interessant, tot plegat com sempre a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
10: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Que ho voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regala Teatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 al 11 d'octubre. 93207474, 93207474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
11: Aquí present, bon dia.
0: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, de la sala Villarroel.
11: Ja has fotut en l'aire el cap de setmana, molta
0: clar,
11: gent.
0: Clar, no, em diguis això, tampoc rema'm a favor. Però escolta'm, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi vam dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és l'Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill. Eloi.
11: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
0: Exacte,
11: de tres cares.
0: Vinga.
11: El 3.
0: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93207474. Ja. Aquí saludo per aquí. A Miquel. Veure...
12: Miquel Bordes.
0: Miquel, què tal? Com estàs?
12: Molt bé, molt bé, llevat.
0: Ja caies molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
12: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
0: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse ara?
12: Sí.
0: I et puc preguntar què vas a fer a Toulouse?
12: Vas a veure dos clients que els he de veure cada setembre.
0: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?
12: Sí.
0: A poc a poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
12: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
12: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 93207474, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
13: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
13: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
13: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
13: Doncs entrar a treballar.
0: I de què treballes?
13: Treballo d'operari en una empresa
0: d'alimentària. Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant?
13: Correcte.
0: Perfecte. Doncs Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
13: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi, gràcies. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi, aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
14: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, crec que no és la primera vegada que parlem.
14: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
14: Preparada. Mira, esmorzant una mica i fent-me també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
14: Sí.
0: Vale, he començat la setmana amb una mica d'esport, eh?
14: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
14: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
14: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
15: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
15: Pues mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Rehabilitació. Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo tu, o sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer poc a poc. Fa molt temps que estàs fent rehabilitació.
15: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
15: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada, tens el número 4.
15: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo, Eloi, ara et toca tornar a repetir a ser la mà innocent.
16: Que ara has fet quatre cares, he de fer un dau de quatre cares.
0: Ara has de fer un dau de quatre cares.
16: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
16: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
16: Sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada perquè meteorològicament, aparentment, no passa res, no hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya, i en canvi els models ens marquen molta pluja, evidentment a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim, i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana, que farà que tinguem aquests ruixats. I de moment els ruixats no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar, poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams, això, del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors, avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia, les més altes, i a partir d'aquest vespre, nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques, sobretot també molts llocs del litoral i prelitoral, i de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu. Entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants, eh?
0: Haurem d'esperar, doncs, aquestes pluges. Per cert, ve el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
16: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
16: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, home, i tant.
16: És una muntanya coneguda, aquí, al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara té 97.
0: Tens 10 segons, eh?
16: Sí, una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella!
16: I vam acompanyar-lo a pujar a rememorar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he de acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
16: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se t'apagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. Aquí el cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
18: I moltes eines, eh? Moltes eines.
19: Sí. Supeio, quins amics tens?
17: Bueno, tenia ja, no els tenia.
19: Ah, tenies,
17: aquests, clar. Ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33...

0: matiners.
1: I el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
2: I avui que és cap de setmana també vocalitzaré bé.
3: I tant. Tal dia com avui, el 25
1: de novembre.
3: Diu, novembre, clar que sí, estem un mes per Nadal.
0: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
3: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. Quan sona aquesta sintonia...
1: Nervis.
3: Nervis, tensió, concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
4: Molt bon dia.
3: Cada dia fas cara més de dolenta, quan entres aquí.
1: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
4: Estic bugint,
3: Tranquil·la, Maria.
4: És molt divertit.
3: Algun dia et farem la dada matiners nosaltres a tu?
4: Ja, i segur que és un fiasco total.
3: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem els oients dels matiners que participeu en directe a la dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
4: Avui parlarem de llibres.
5: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava l'agenda, que tinc més que colla avall.
3: Ui, estàs enamorada?
4: Sí, però no t'explicaré ara, això, eh?
1: Ai! Tenim secció de cor, també,
3: sí,
1: Maia.
4: Sí, clar.
3: A veure, a veure.
4: Avui us poso aquesta versió de Judith Niederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana del llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara, només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
3: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judith Niederman...
4: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
3: Pot ser de Mercè Rodoreda...
1: És que pillarem tant.
4: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta,
3: val.
4: Després la veurem.
3: Val.
4: Quin dia va acabar?
3: 1983.
1: Però, tipus, què, vols dir un divendres o un dimarts?
4: No, vull dir un dia, per exemple, 1 de febrer.
3: Ara ens ho explicarà.
4: I una data.
3: 1983. Jo tenia 2 anys.
1: Jo és que no estava ni com a projecte.
4: Jo en tenia un.
3: Quin dia de la setmana o...
4: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
3: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
1: Em poses a mi primera perquè pilli jo primer.
3: No. A veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual perquè és que no en tinc ni idea.
4: Molt bé.
1: Jo 28 de febrer. I per què a l'hivern? Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
3: Molt bé. Ben tirat.
1: Jo té 25 de setembre.
4: Molt bé.
3: També us faig una observació. De tots els dies dels mes hem dit 28, 25 i 23, que també hi ha reines...
1: Bueno.
3: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana... 25 de setembre, diu Lara Garcia, i servidora de vostès, 23 de març. I la dada Maria d'avui dilluns se l'emporta...
4: Marta Viana! I a més, molt ben afinada, 27 de febrer.
1: Nena!
4: Perquè fas cultura.
1: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
4: Aviam,
1: molt bé,
4: és perquè si la pregunta ara, sabeu que aquesta setmana és al setembre. Doncs, aleshores, quan es va començar a fer va ser al febrer. I no va canviar al setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer al setembre? Doncs per vincular la setmana del llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa al setembre.
3: Veus? Doncs, Miriam, m'ha après una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa, Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions,
1: Es que, xatos, no us podeu refiar.
3: Perquè ella va fent, no guanyo mai, no sé què.
1: Es fa la tonta. Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que és realment...
3: Això és igual, Marta, la qüestió és que has guanyat.
1: Però així, no, jo me'n vaig contenta.
3: I que estem...
1: Ja començo bé la setmana.
3: Exactament, és una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
3: Fins demà.
4: Fins ara. We'll be right back.
3: alerta perquè arriba una cançó que és pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalies.
1: La música del grup alemany Nena i els seus 99 Red Balloons, una cançó, per cert, protesta antibelicista del 1983 i que un any més tard sonava per tot el món. Ja ho esteu escoltant, no estem fent el Catalunya a nit des del divendres de la setmana passada i quan pràcticament estem arribant a les 6 del matí. Toca saber quina reflexió va fer l'Agnès Marquès precisament el divendres quan va acabar el Catalunya a nit. Moment de saludar-la. Agnès, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Divendres me'n vaig anar a casa pensant en el llibre que commemora els 50 anys del Teatre Lliure i que es titula Cor Calent. L'han escrit la Marta Vives, la Marta Orriols i el Magí Camps i recrea la vida d'aquest exèrcit de professionals que no puja mai a l'escenari però que fa possible que la feina al Teatre Lliure brilli sempre tant i tan bé. Els vam entrevistar al Catalunya Nit i ens van explicar la història que s'amaga darrere el títol. Aquest Cor Calent és una història preciosa. És la història d'un regidor que tots els actors encara recorden i que es deia Manolo i que cuidava molt els actors i abans de sortir a escena els deia piernas frías, corazón caliente, i em sembla que és un esperit fantàstic per superar aquest moment inevitable de cada dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana amb un als cors, cor calent. Que vagi bé el dilluns.
1: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
3: Passa volant.
1: Eh que sí? Ah, ens estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la de Maria.
3: Jo contenta, jo ja tinc la setmana feta.
1: Ja hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem. No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
3: A tu, fins demà.
1: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, fins demà.
1: I a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 5:05 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Comença l'actualitat ara mateix, Enric.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Mariona Jerez de Radio Rubí, ben tornada al Rambla.
5: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
4: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
5: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
4: Doncs no sé si tu, Jen, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí, i que aleshores vam descobrir, doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
5: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis, o sigui...
4: Fàcil no t'ho poses, eh?
5: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat, i a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona, som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
4: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
5: No, sí, exactament, jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és a la que parlen a tota la Xina.
4: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns-ho això, si us plau.
5: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa del Lleó Guanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, de dansa de lleó a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo, i bueno, pues jo estic allà al mig aquest any tocant el tambor. L'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I bueno, si algú es vol passar, jo recomano moltíssim, estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà, i bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge, jo faig la publicitat, però ja em parareu.
4: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
5: Bueno, no sé exactament com descriuries, és... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres a la meva associació, el Guanghui. Llavors a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és, el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles, i és molt, molt adorable.
4: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
5: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
4: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
5: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. És, justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
4: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
5: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. És a dir, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però en general els caràcters, pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. I llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
4: És com molt poètic, no?
5: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
4: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
5: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla50电台， 希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光，我们下个星期一下午4点再见。
4: Estic al·lucinada, Mariona. T'ho he traduït al català, què vol dir?
5: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
4: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
5: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: van començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
0: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
0: Vinga, ja està.
2: Sí.

0: són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure, doncs, aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el nostre... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès, i d'aquesta manera també, doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 37. El 37 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament, i aquell ordinador anava bé perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest, doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore, i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però al final també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Se troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore, i aquells, doncs, s'hi troben totalment identificats, i després també joves que ja tenen una certa edat que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però és que el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa, i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren, doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat gelat aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés per la senzilla raó primera que ja no hi cabria, perquè a més pesaven tonelades, sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... Aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca, i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista... tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
4: Per aquesta?
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: I ara l'última?
3: Quedem a la Rambla 54.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
0: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, moltes gràcies.
0: Aclarim,
6: il·lusió.
0: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
6: Sí, parlem d'últims, o almenys d'ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
6: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
2: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador. I bueno, evidentment, pues, quan després una vegada ja vam tindre l'edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
0: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
2: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treballar al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
6: Uh-huh. I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
2: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir algo, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces, i per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no m'on anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc ja que es dediqui a aquest ofici.
0: Ara ens ho deies, a la galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
2: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi havia 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, pues provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses, i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat.

0: estos puestos, la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
1: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la risa tradicional a la galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigués la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la galera?
0: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són, eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
1: Que és part de la gràcia, també.
0: És molt bé, de lo fet a mà. Que parega igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de varios tipus, la marraixa, que era lo cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent evidentment criava animals i en algun lloc o altre havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang, quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang ja. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja, i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema, este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també. Però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom, eh?
1: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
2: Exacte, tot es feia
0: quasi de tot, perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
2: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
0: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
2: N'hi ha molts,
0: que...
2: Tinc constància.
0: I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles, i arriba un moment que necessites a lo millor fer algo més, i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, el millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència.

0: Ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre puesto i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
0: A desconnectar.
2: Sí. Una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
0: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores, i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors, jo penso i, no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat i simplement perquè no es perga este saber fer estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori
1: i de la cultura.
0: Jo sempre dic que a un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54. A la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
4: Hola, Anna, molt bona tarda, encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleges amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
4: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història, i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, soc l'Aleix Pérez, soc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio, i al final doncs m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat, amb qui estàs?
4: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
5: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat,
5: sí,
1: avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses.
5: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
6: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
5: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan ens van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs, bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
5: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
6: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
5: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients. N'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou des de zero, volem així amb aquestes característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, de història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
5: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza, com ara no em surt ara.
1: Caracteritza.
5: Això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs, quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però, clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
5: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, o en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquest llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
5: Doncs moltes gràcies.
6: Igualment.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Què? Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cancel·lada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
9: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I, és clar, les xarxes es deuen fer malbé.
9: ahí està una de les claus principals del problema, Anna, perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa, l'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la confraria de pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
10: Doncs des del 2019 els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del departament des d'un primer moment, es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
9: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
10: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i per tant deixen de capturar peix.
9: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continua treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
9: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
10: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè, evidentment, és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
9: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
9: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
9: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
9: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54, moltes gràcies i fins aviat.
9: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
11: Moltes gràcies, Anna, encantats d'estar aquí rambojant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
11: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
11: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
11: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
12: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
11: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
12: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà s'han data clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
11: Sí, exacte, jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
12: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho, llavors sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim, el postoperatori és molt més, hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
11: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva. Una abraçada, benvingut i tornem a parlar aviat.
11: Moltes gràcies, fins ara.

0: l'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Per què veiem els planetes si no emeten llum?

0: Des de ben petits ens han explicat que les estrelles emeten llum pròpia i il·luminen l'univers, mentre que els planetes, satèl·lits i la resta de cossos no emeten llum, sinó que només reflecteixen la llum de les estrelles. D'aquesta manera veiem la Lluna perquè reflecteix la llum procedent del Sol. Però això és realment així? La veritat és que no. Només és així si ens referim a la llum visible, la llum que veiem els humans a ull nu, que va des del color vermell fins al color blau, passant per tot l'arc de Sant Martí. Però de llum n'hi ha molta més. Més enllà del color vermell hi ha la llum infraroja, més enllà les microones i més enllà les ones de ràdio. I més enllà del color blau hi ha la llum ultraviolada, més enllà els raigs X i encara més enllà els raigs gamma. Tot això és llum, ones electromagnètiques. I com hem dit, els humans només podem veure una petita porció molt, molt petita del total, que anomenem llum visible. Hi ha una llei bàsica de la física que diu que tot objecte que estigui a certa temperatura emetrà llum. Ara bé, segons la temperatura a la que estigui, emetrà un tipus de llum o un altre. Les estrelles, com que estan a milers de graus en la seva superfície, emeten sobretot llum visible. En canvi, planetes, satèl·lits, asteroides i de més cossos més freds emeten sobretot llum infraroja. Així doncs, si observéssim l'univers amb un visor infraroig, veuríem un univers totalment diferent que el que veiem normalment. Veuríem com la Lluna i els planetes també emeten llum pròpia. Per aquesta raó, l'afirmació que els planetes no emeten llum pròpia només és un concepte homocèntric. És el que ens sembla als humans, però realment sí que n'emeten.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La importància del son.
3: El son és essencial per la salut general i el benestar. La fisioteràpia pot ajudar a millorar la qualitat del son mitjançant tècniques de relaxació, exercicis de respiració i consells posturals. A més, un bon programa d'exercicis pot reduir l'estrès i l'ansietat i afavorir un descans nocturn reparador.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Dormir és essencial per tothom, és, o sigui, molt important, més que res perquè ens ajuda molt a recuperar els teixits. Ens recomanen sobretot que dormim al voltant d'unes 7 hores i que sigui un son de qualitat. És molt important revisar el matalàs i el coixí, ja que no tenen una vida il·limitada, sinó que s'ha d'anar revisant. Com a fisios, nosaltres podem recomanar que a l'hora d'anar a dormir, quan ja siguem al llit, col·locats, fem una sèrie d'exercicis respiratoris que ens ajuden a relaxar-nos. Llavors, podrien ser uns exercicis molt senzills, com emplenar primer la panxa, centrant-nos en el moviment de la panxa, mentre anem entrant l'aire, i llavors emplenar més el pit. I fer una coordinació després, més endavant, entre panxa i pit, segons allà on t'enviem l'aire. Això ens ajudarà més a relaxar-nos i a poder tenir un son de més qualitat. Una bona postura per dormir seria en posició fetal, de costat, amb un coixí entre les cames, un coixí en el braç i el coixí que fem servir per al cap. No recomanem dormir ni panxa en l'aire ni boca terrosa, ja que la qualitat del son disminueix molt.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
1: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
2: Si les paraules no bastan.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
5: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del Sindicat de Llogateres a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne, exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UQ Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retencions, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la 17 de Pares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del Nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents, més aviat locals, però entre la Selva i el Delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
4: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
6: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
7: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7 i 10. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
8: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
1: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
9: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
10: L'augment dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto, el gasoll, els abonos, herbicides...
9: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
1: Encara en aquest àmbit, afegim que el Canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
11: Que el públic que ens visita ens recolze, cada any veiem que hi ha doncs, un repunt, és a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet de que podem compartir una jornada lúdica amb la família doncs ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu, doncs que ens ha costat de suplir.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, digue'm.
1: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
12: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
1: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
12: A muntanya, insisteixo, tenim malament. No crec que aquesta possible refredada que algun dia ha de venir tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo, a costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: A costa, eh? Al litoral.
12: Per sota de 800.
1: Sí, entenc. Aquesta calor pot acabar marmant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
12: Sí, jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, òbviament el fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie de hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs que els hi vagi bé perquè farà fred. Al final farà fred.
1: Enric, gràcies. Recollim bolets com si fos un recurs inesgotable. Des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
12: Bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits. És a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem un... O sigui, els maldestres poden ser... persones que, no, que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí. No s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer. No només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
1: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies i bon dia, i haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral, aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
12: A vosaltres, molt bé, adéu-siau.

0: amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre a Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
1: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia.

0: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
1: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc gaire. He cridat com un boig.
0: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
2: Mentrestant, les colles de Gama Extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
3: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
3: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.

0: Una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en te li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
3: Sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
5: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
3: Tot plegat la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra el rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
7: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
8: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
3: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Cinc minuts i arribarem a 3:15 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena.
3: Ho dèiem, la Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
9: Totalment d'acord amb tu, no es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
3: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
9: En aquest cas hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
3: Les famílies, parlem d'elles, estan desbordades, estan desesperades en molts casos. Quina és la primera pauta realista que un adult pot aplicar avui mateix per reduir l'impacte de les pantalles a casa?
9: El primer de tot és veure, això ens ho pregunten molt a Desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill, filla, i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia, no? No és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
3: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
9: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. I després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
3: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola, i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
9: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
3: Javier Feliz, haurem de veure doncs aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
9: Gràcies, Helena.

El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això,

0: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard, la calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
3: Tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan en bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
2: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
0: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
4: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
5: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
6: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.

0: l'empresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el Fiat Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Wui Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular, i segon perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres des de la conselleria també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són 12es a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: la xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Ecoturisme. Turisme que té per finalitat el contacte directe i respectuós amb la natura, el descobriment del patrimoni local i l'entorn rural i la pràctica d'esports a l'aire lliure.
1: Quan parlem de fer un turisme que respecta l'entorn al qual viatgem, també podem parlar de turisme ecològic o turisme verd. En el primer cas, ens trobem davant d'un sintagma descriptiu en què la base turisme es complementa amb l'adjectiu ecològic, que porta el valor de respecte per la natura. En el cas de turisme verd, afegim un altre adjectiu, verd, que té un ús molt freqüent en la creació de termes que es relacionen amb l'entorn natural i l'ecologia.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en Xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
8: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines. Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
7: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
9: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
7: Dels esports, sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmon, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el sindicat de llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
10: Què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també la seva ronda. Per exemple, destaca l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, o la mateixa autovia 2 amb aturades entre Pallejà i la zona de Sant Joan d'Espí. També destaquen retencions, per exemple, de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. De moment, com a incidència, en tenim una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7 a la zona de Vilablareix. Hi ha un carril tallat en direcció sud i hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
11: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara. Són núvols carregats d'aigua que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer. De moment no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i sobretot més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí, doncs els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogó que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui, de moment, la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.

0: Llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació a hores d'ara?
1: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
0: Gràcies, companys, aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola, explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
4: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
5: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: Doncs tornem ràpidament al carrer Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
6: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya.
7: No hi ha ben fet, què passarà?
6: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
8: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
6: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
8: Però vull dir que no és només pel decret, que també s'ha de aprovar després al Congrés, perquè si no potser hi ha un decret demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
6: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
9: Aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
6: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona, només com una alerta per començar el dia, que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
9: Castellà, no?
6: Fem castellà? Vale, voy.
9: Vinga.
10: Sí, ara sí, en castellà.
0: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran doncs del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts al Sindicat de Llogateres, seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol des de fa dues nits. Ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem, a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congrés, aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: de nou, parlem d'altres coses. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català, amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors...
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no, nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur. Penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència deslleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic que està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries l'hem plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats, i per tant el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó, de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials, i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja, des que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carla Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments, els fem de primera qualitat, no ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts, tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer, bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.

Temps ara per a la crònica esportiva amb una sorpresa, la que ha donat l'Ilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure els del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que

0: Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110 a 104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provitola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda, on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha costat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 9:15 parlant-vos dels Castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell.
2: Floreix a dins el meu amor.
3: La xarxa de comunicació local.
4: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
5: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.

L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries

0: Homer Simpson, fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la ràdio que ens uneix.
1: Bon dia, com estem? Benvinguts a l'FM.
2: La teva companyia diària.
1: 9:15 del matí, dilluns 28 de setembre. S'acaba això del setembre, eh? Tell you what, I'm sorry, but I thought I'd never see. A
2: kiss is bad as yours, don't think I have a remedy. Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Exacte, 107.3 FM, Ràdio Vilafant FM, la teva emissora municipal. 20 graus d'aquí i comencem el dia. Ha estat una nit càlida, eh? El termòmetre no ha baixat d'aquests 20-22 graus tota la nit. I sembla que la caloreta continuarà, però atenció que hi ha canvis, eh? A partir de demà, aquí encara no, aquí a l'Alt Empordà sembla que ens lliurem una miqueta. Avui hi haurà alguna tempesta, alguna pluja, però cap a Barcelona, cap a les Terres de l'Ebre, aquí, cap al nord, arribaran de vall. Aquesta setmana serà una setmana d'aquelles ara plou, ara no plou, ara plou, ara no plou. També hi haurà baixada de temperatures, eh? Aquesta setmana... Home, jo crec que més que baixada serà que es posin les temperatures a finals de setembre. Clar, és que si no, malament rai, perquè estem aquí a finals de setembre, entrarem aquesta setmana, mes d'octubre, i encara anem amb bermudes i màniga curta. Encara dintre de casa hi ha molta calor, i encara quan a les horetes centrals, déu-n'hi-do com pica el sol, eh? Benvinguts, bon dia... Això sí, si passes per davant de les gasolineres o on hi ha les cases aquestes de la llum, tots aquests que venen energia, han contractat una colla d'indis d'aquests americans i estan fent la dansa, el ball de la pluja, a veure si plou, baixen les temperatures i gastem més. Estan una mica desesperats perquè diu la gent no posa l'aire condicionat, no posa la calefacció, no gasta llum, no gasta gasoll, no gasta gas. I això que diuen que la factura del gas pujaria fins i tot un 50%. No sé què dona més por. El tren de la bruixa, que puges i de cop i volta de no saps a on et foten una clatellada, o això de les factures, eh? Jo crec que allò de les factures em fa més por. És igual que el gas, i cada 2x3 surt la notícia que han trobat un jaciment de gas enorme, però és igual, el gas caríssim. Diu, no, el petroli s'acaba. Escolta'm, el petroli jo veig que no s'acaba, cada vegada hi ha més pous petrolífers, i aquí a l'estret d'Ormuz tancat, el no sé què, però la família Trump fent milions a dojo. A aquest li és igual si es moren i si l'economia mundial, mentre ell i la família vagi bé, els altres que els bombin, tu. Doncs així anem, pagant i pagant i pagant. Les factures quedaven més cares, el súper més car, tot més car. Abans, un diumenge al matí, et podies donar el luxe, si vius a Vilafant o Figueres, d'anar a Roses a passejar. Agafaves el cotxe, anaves a Roses a passejar, o a l'Escala, o a Llançar, que és allò aquí a prop. Ara ja no. No, perquè la gasolina, el preu que va, això ja, escolta'm... Si no has d'anar per força, malament rai, eh? Avui és dilluns 28 de setembre, Sant Venceslau, Marçal, Llorenç, Marc, Màxim, Alexandre i Salomó. Felicitats. Tenim marcat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia. Lamenta, la gana augmenta. Lamenta, la gana augmenta. I la cita del dia, compra només el blat que vegis amb els teus ulls, no el que encara està per germinar, ho va dir Mike Waltari. Sí, sí, allò de compres a futur, compra allò que vegis. El sol ha sortit a les 7:43, s'amagarà a les 19:37. I avui, 28 de setembre, es celebra el Dia Mundial contra la Ràbia, Dia Internacional del Dret de l'Accés Universal a la Informació, Dia Mundial de les Notícies, Dia d'Acció Global per l'accés a l'avortament legal i segur i Dia Internacional del Síndrome Arnold Chiari. També avui és Santa Lioba i Nostra Senyora de la Penya, Sant Lorenzo Ruiz. Víctor Hugo, que va dir que se produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Aquesta és la Setmana del Benestar de les Amèriques, Setmana de l'Aprendissatge Digital i la Setmana Internacional de les Persones que no Escolten. Avui hi ha lluna menguant, 98,17%. La propera lluna plena serà el 26 d'octubre. Déu-n'hi-do, al final de mes. Falten 28 dies. també hem d'anar, doncs, a coses importants que van passar tal dia com avui, la efemèrides històrica. Tal dia com avui, 28 de setembre, l'any 2008, la companyia SpaceX, fundada per Elon Musk, es converteix en la primera empresa privada en posar en òrbita espacial un vehicle, el coet Falcon 1, en el seu quart vol. A l'any 1994, tal dia com avui, s'enfonsava el ferri MS Estònia en el mar Bàltic mentre es dirigia a Estocolm, a Suècia. Morien 852 persones, déu-n'hi-do. L'any 1958 s'aprova en referèndum la Constitució de la Cinquena República de França a París. L'any 1951 va haver-hi un intent de cop d'estat a l'Argentina contra el govern del president Juan Domingo Perón per part d'efectius de l'exèrcit comandats pel general retirado Benjamín Menéndez. I l'any 1928, el bacteriòleg britànic Alexander Fleming descobria la penicilina amb un fet casual a l'haver-se contaminat per un moho a alguns dels seus cultius de bactèries. Tal dia com avui, del 28 de setembre, avui és l'aniversari de Hilary Duff, actriu i cantant nord-americana 39, la Hilary Duff. Anderson Varejão, jugador de bàsquet brasiler, 44. Emma Okafor, basquetquista, també jugador de bàsquet nord-americana, 44. Nouli Leroy, cantant francès, 44. Pedro Fernández, cantant i actor mexicà, 57. Noemi Watts, actriu australiana nascuda a Anglaterra, 58, la Naomi Watts. Mira Sorvino, actriu nord-americana, 59. A tots ells, moltes, moltes felicitats, que tinguin un gran dia totes les persones que avui celebrin sants aniversaris, qualsevol cosa en especial, eh? Anem a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. L'antiga rectoria de l'Escala desapareix per aclarir l'entorn de l'església de Sant Pere. Ventalló omple els carrers per celebrar una multitudinària Fira de l'Oli. Queixes reiterades pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres. Benvinguts, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres un dia més aquí, al Matí de la Ràdio.

Vinga, bon dia, comarca. Vinga, anem per feina, que tenim moltes coses a fer, que hem de fer país, que diuen. Hem d'aixecar que això funcioni. Hem de pagar impostos. Ens esperen per això, eh? Siderland, Turu Turu.

29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis. 19 minuts i arribarem a les 9. Claren, aquí tens el seu amor, Love.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Bon dia, comencem una nova setmana. Avui és dilluns 28 de setembre.
3: El nostre informatiu, que aquí tenim els titulars, diu que el Figueres restaura part del fons històric de la societat Coral Erato afectat per l'incendi del 2025.
2: Figueres estudia limitar a 50 metres la distància mínima entre determinats nous establiments comercials al centre.
3: Queixes pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres.
2: L'escala inicia l'enderroc de l'antiga rectoria per obrir l'entorn de l'església de Sant Pere.
3: I en aquest informatiu, com sempre, farem un cop d'ull a la previsió del temps. Informació que ens acosta en Lluïsmi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres ha completat la restauració d'urgència de 28 lligalls de partitures i 38 llibres de la societat Coral Erato afectats per l'incendi que va patir la seu de l'entitat al març de l'any passat. Entre el material recuperat hi ha partitures d'Anselm Calvé, Enric Morera o Amadeu Vives, i llibres com Ensayos sobre el arte de navegar por debajo del agua, de Narcís Monturiol, que conserva una dedicatòria de la viuda de l'inventor. Els treballs han permès en retirar sutge i parts calcinades, consolidar el paper i protegir els documents per garantir-ne la conservació i consulta. La intervenció ha costat prop de 9.700 euros finançats per l'Ajuntament de Figueres i una subvenció de la Generalitat. El material restaurat ha estat catalogat per la Biblioteca Fages de Climent per facilitar-ne l'estudi i la difusió.
2: L'Ajuntament de Figueres ultima un pla especial d'usos comercials amb l'objectiu d'equilibrar l'oferta de negocis al centre de la ciutat. Entre les mesures que hi ha sobre la taula hi ha establir una distància mínima de 50 metres entre nous establiments d'activitats que l'Ajuntament considera que tenen una oferta excessiva. La regulació afectaria negocis com supermercats 24 hores, botigues d'accessoris de telefonia, establiments de manicura, menjar per emportar o productes de CBD. El pla comprendria el centre històric i carrers com Sant Pau, Vilafant, Nou o Jonquera, i també definiria quins tipus de negocis es consideren prioritaris en cada zona. El govern municipal preveu portar el document a aprovació inicial al ple al mes de novembre i a partir d'aleshores aplicar una moratòria temporal mentre s'entramita l'aprovació definitiva.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Usuaris habituals del camí que envolta el castell de Sant Ferran denuncien la manca de manteniment d'aquest itinerari d'uns 3 quilòmetres molt utilitzat per caminar i fer esport. La vegetació ha crescut fins a envair diversos trams del recorregut i amagar part de la senyalització. Els caminants també alerten de forats i pedres que sobresurten del camí que poden provocar caigudes. L'Ajuntament de Figueres ja va traslladar fa uns mesos la situació al Ministeri de Defensa, ja que el manteniment d'aquest espai exterior correspon a Defensa i no al Consorci del Castell. Els usuaris reclamen que es desbrossi i s'adequi periòdicament l'itinerari que consideren un dels principals espais de lleure i activitat física a l'aire lliure de Figueres.
2: L'Ajuntament de l'Escala preveu iniciar aquesta setmana els treballs per enderrocar l'antiga rectoria situada al costat de l'església de Sant Pere, al nucli antic. L'actuació permetrà donar més visibilitat al temple i guanyar un nou espai públic. La intenció municipal és convertir el solar en una zona verda amb arbres i espais d'ombra, mantenint l'aparcament actual. L'edifici havia passat a mans municipals arran d'un acord amb el Bisbat de Girona. L'operació forma part d'un projecte que fa anys que busca esponjar progressivament l'entorn de l'església. El temple de Sant Pere, construït entre el 1701 i 1761, està protegit com a bé cultural d'interès local.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, un temps que comença a canviar una miqueta avui a les comarques de Girona, però no partirà coets. En general, tampoc esperem que estigui plovent a tot arreu ni que ho faci durant gaire estona. Serà sobretot arran de mar i molt especialment a la Selva Marítima i també al Baix Empordà, on tindrem alguns rams, alguns ruixats. No serà estrany fins i tot amb algun tro, però no pas grans tempestes. Com a mínim, seran ruixats molt isolats i seran de poca extensió, no pas pluja general abundant i persistent. Quan més cap al Ripollès, cap a la Garrotxa, cap a la Cerdanya, sobretot, molts més moments de clariana, sobretot aquest matí i aquest migdia. Durant la tarda, algun xàfec sí que es reproduirà al Prepirineu, bàsicament, i arran de mar amb aquestes clarianes, per bé que transitòries, una mica de xaloc, més reforçat a la costa Brava Nord, i la temperatura comença a baixar a la màxima, però no la humitat. Per tant, sentirem xafogor. Avui serà una jornada enganxosa. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.

0: Ràdio Vilafant, en directe amb tu.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Aquí tens a Capo i el seu reina. Amb ell arribarem al butlletí de les 9 i a la tertúlia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, diversos accidents dificulten la circulació a les carreteres, un a l'A2 a Castellolí que deixa un carril tallat en sentit Lleida, un altre a l'AP7 a Vilablareix que deixa també un altre carril tallat i un tercer a l'A27 a la Pobla de Mafumet sentit Valls que també talla un carril. Pel que fa al servei ferroviari, tal de ser la circulació de trens a la línia R8 entre Granollers i Martorell per manca de tensió a la catenària a causa d'un robatori de cable. Aquesta incidència també afecta els trens de L'R2 i de l'R2 Nord. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona avui coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i, de fet, han tallat ja l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició pel seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
2: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer. Avui, a les 7, al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Porta del Sol de Madrid. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta ara el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació amb força nuvolositat, sobretot a la meitat est de Catalunya. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior de manera irregular. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia forestal i Fruits del bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
6: Abans.
0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Encetem setmana i amb els nostres tertulians el dilluns, Montse de la Llave, primer dia per tu, bon dia.
1: Bon dia, i tant.
0: Toni Caules, segona setmana, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Que ja vam arrencar, va fer campar, no, el primer dia, la Montse?
1: Sí, ja el primer dia, doncs, va ser impossible venir, sí.
0: Sort que això no és l'institut i no et posarem una incidència.
1: Era justificada.
0: Ah, d'acord, és veritat, ja va presentar el justificant, però que encara s'està tramitant. Sí. Que per cert, que jo volia avui parlar de temes educatius, que llegia doncs, que hi ha municipis que tenen una elevada taxa de no graduats a l'ESO, i a més tots els informes, no? Tota aquesta crisi que hi ha hagut amb el tema de l'informe PISA, el nivell que hi ha, i bueno, ho estem notant també com a societat, no? Que potser cada cop doncs, tenim un nivell més baix educatiu, no? No sé si ho heu percebut o no.
2: Home, jo tinc nits amb edat escolar. Tinc un que va a l'institut i l'altre que va a primària encara, no? I a vegades els miro que els llibres i els treballs que fan, no? I és, jo crec que hi falta molt aquí, eh? Ells d'alguna manera llegeixen o s'estudien i ja està, i no ho interpreten, no? Què vol dir això? Llavors és clar, si no fan això de saber valorar i interpretar el que diu allò, llegir-ho i estudiar-ho no n'hi ha prou.
0: A la comprensió lectora, no?
2: Exactament, sí. Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: És que és bàsic, eh? Si no hi ha això, no et queda. No. Ni saps per què ho fas o no saps ni què vol dir allò. O sigui, és el que tu dius. Tu al final tu pots estudiar,
2: sí.
1: ho treus després a l'examen per aprovar i d'aquí, ja no cal dir d'aquí uns anys, sinó d'aquí uns mesos tornes a preguntar allò i dius, és que no sé de què em parles. Sí.
0: Però es parlava molt de quan nosaltres estudiàvem, que ens feien memoritzar molt, no? I dèiem, ostres, ho sap de llorito, però després és el que dius tu, no? Vomites i ja te n'oblides i ho treus del hardware que dèiem aquest matí, no? Però jo... No sé, jo recordo moltes de les coses. Mira, el tema divisions, per exemple, no? I el tema de les matemàtiques, que això és un altre debat. No sé tu, els teus nets, com... Bueno, la Montse ja li ha passat l'edat
1: no,
0: escolar.
1: Jo.
0: Però no sé com quin sistema de matemàtiques fan.
2: Completament diferent el que feia jo.
0: D'acord, igual que jo.
2: Completament
0: doncs,
2: diferent. No els entenc, les matemàtiques d'ara no els entenc.
0: No, és que clar, el meu fill ara està amb el tema de les divisions... aquest estiu doncs, hem estat apretant una miqueta i jo no sé com divideix, és que no fa operacions, és que ho fa com de cap,
1: tot però, ho fan de cap i amb desenes i unitats,
2: sí.
1: I tot això,
0: descomposició,
1: sí, van descomposant i al final el resultat és el mateix. El passa que la manera de fer-ho diuen, no, que és rapidesa mental i que amb això milloren, diuen,
0: clar, però després es troben a l'institut que els hi demanen doncs, la manera com ho fèiem
1: tradicional,
0: nosaltres, tradicional. I a més, clar, per fer un examen de matemàtiques doncs, tens un temps limitat, que dura la classe, suposo, no sé, o potser els hi deixen mitja hora, no sé. Clar, tardes molt més amb aquest sistema. I això és una cosa que em va dir la psicopedagoga. En el cas del meu fill, per exemple, doncs, si està molta estona...
1: Llavors, quin mètode?
0: Amb el mètode seu, amb el mètode aquest de de descomposició i tot plegat, doncs que tarda més estona. Clar, si no té temps d'acabar l'examen, no sé. Jo li he ensenyat la manera... Jo reconec que no sé dividir, d'acord? Quasi ni sumar, bueno, sí, me'n surto, però que em costen molt les matemàtiques, no els he entès mai i no van amb mi, jo no encaixen, jo i elles no encaixem. Però, bueno, vaig buscar la manera, vaig investigar, vaig buscar la informació, no?, perquè tinc aquestes habilitats i li vaig intentar explicar com es feia, i ho tinc a casa, la manera tradicional. Clar, ja i dic, hòstia, sí, ja em sona. A poca manera d'anar-ho buscant ja et sona. Vull dir que tampoc, el nostre sistema tampoc era tan dolent. No?
1: No, però jo recordo, per exemple, ara diré, els rius, una cosa, els rius. Jo al meu pare se'ls sap. Bueno, com l'abecedari. I jo, ara, me preguntes i me'ls haig de repensar perquè no me'n recordo. En canvi, a ell li surten... Per, no? L'aprenentatge era
2: perquè
1: diferent.
2: Perquè a la nostra edat, la geografia,
0: era molt important.
2: La història sagrada, era una de les prioritats.
1: Sí, sí.
2: Per això, jo sé que t'havien notes molt altes en geografia i història sagrada.
1: però que encara te'n recordes i els diries de papi.
3: Recordo, home, ens... de papi podem, bueno, no ho sé, no?
1: Però vull dir que sí.
3: Però sí que me n'en recordo i els situo geogràficament. Exacte. En el seu lloc.
1: Jo ara hi ha una cosa, com fan el temps a TV3, no?, que sempre ho pensava, jo deia, bueno, sí, t'estan parlant de l'Alt Urgell, no? Però moltes vegades on és l'Alt Urgell, no? I sempre deia, ostres, si posessin el mapa al cantó, no?, veuríem, no?, allò que dius, hòstia, bueno, el va situant a mesura d'anar veient i així, no?
0: Jo més o menys,
1: i ara ho fan. Ara
0: jo
1: ho
0: més
1: fan.
0: O menys m'ho ubico, sí, geogràficament. Sí, a veure, potser m'equivocaré.
1: Sí, però hi ha poblets que diu, no, no sé d'on m'estàs parlant, no? Llavors, ja no per un mateix, sinó per tots.
0: Per aprenentatge.
1: Perquè vas veient cada això. I jo sóc més visual, val? Llavors jo... intento, o faig, no?, fotografies d'aquelles, no?, i després sí, és quan me queda més, bueno, que no pas empollar, jo empollar no en sé.
0: Ara,
1: i si no
0: això,
1: ho entenc, i si no ho entenc encara menys, vull dir que jo ho haig d'entendre per saber després explicar-ho.
0: Ara has dit que tu ets visual, jo en bona mesura també ho soc, però clar, abans només hi havia una manera d'ensenyar, i
1: sí,
0: ara...
1: la pissarra i el llibre, no?
0: Sí,
3: sí, sí, sí,
0: i empollar, que has dit tu, no? Sí, la paraula, sí, sí, sí, aquesta típica, llegeix tu 10 vegades i
1: copia
0: i memoritza, no? I ara s'intenta, doncs, buscar la teva manera, o almenys això és el que jo veig amb els meus fills, no? Que puguin aprendre de la manera que els hi vagi més bé, perquè al cap i a la fi l'important és arribar al resultat, perquè la vida no és així, sí, no és això, vull dir, arribar al resultat i prou.
1: Però els resultats que estan sortint vol dir que no funciona.
0: Que no funciona.
1: Algú hi ha aquí, sí, que no funciona, està clar.
0: Però clar, s'hauria de fer com una diagnosi, potser caldria que ens sentéssim tots plegats, no? Perquè aquí ve la fan, no?, que diguem que tota la comunitat educa, i és ben veritat, asseure'ns tots i fer una diagnosi, no? Però no s'està per això, o sí, veieu.
3: Mira,
0: que sí.
3: Alguna cosa pla s'ha fet malament, que l'informe PISA, aquí a Catalunya ni l'han publicat. Poden dir que s'han despistat, que hi ha hagut algú que no ha fet la seva feina, i jo crec que la realitat és que els devia fer vergonya publicar el resultat aquell. I bueno, això ho demostra, no?
1: Hi ha tants de casos de tots plegats, no?, que siguin diagnosticats o no, sí, a les aules, llavors això suposo que també és molt més complicat i més difícil. Per altra banda, ostres, la frustració que hi ha ara amb la mainada, sobretot, en aquest sentit dels estudis així, tu si has de repetir, repeteix, no passa res, més val no perdre un any en aquell moment,
0: bueno, per perdre o guanyar, no?
1: Per això dic, o el perds, però a la vegada l'estàs guanyant, no? Perquè aquell aprofitament és més, ara no, és que ara impossible fer repetir amb algú, no, jo fa molts anys que no conec a ningú que hagi repetit, no perquè... sinó simplement perquè és una frustració per aquell nen per no seguir endavant, però és que després la vida et para i et fa frenar de cop.
3: Esclar, és que aquests nens que repeteixen i repeteixen tenen un futur molt negre, perquè a on volen anar si el seu nivell d'estudis ha sigut el que ha sigut?
0: Clar, si no tens l'ESO, ho tens molt difícil, no? Per trobar feina.
1: Sí, però...
3: Bueno, l'ESO la tenen, eh?
1: Sí, però és com si no l'acabes
0: portant. Si són bons estudiants, com si són mals estudiants.
3: No, però aquesta és una equivocació.
0: Tinc entès que se'ls dona un títol, però no és ben bé com si fos el graduat d'ESO, perquè puguin accedir a altres plans d'estudi, perquè si no hi poden accedir, per poder seguir estudiant tipus taller, ofici o coses d'aquestes, perquè potser el camí d'aquella persona no és seguir estudiant tipus carrera, no? I potser si seguir estudiant alguna cosa més manipulativa, un FP, clar, però si no té l'ESO no pot accedir a un FP.
3: Per què creieu que han fet això de no permetre repetir? Per l'accés d'alumnat que hi ha a les aules?
0: No ho sé, però ja et dic, a nosaltres a la reunió d'inici, no, la reunió de portes obertes, crec que va ser, ara no recordo, la directora de l'Institut d'aquí Vilafant ens va explicar, perquè era això que comentava, que alguns passaven però no tenien un tit, no equivalia ben bé l'ESO, era com si fos l'ESO però no ben bé, per poder accedir a aquests plans que els hi convenia, i que per això anaven passant de curs, perquè poguessin accedir a una altra branca d'estudis que potser l'ESO no era per ells. Això no ens sé, va comentar. No. Jo ho poso sobre la taula.
4: Sí, però també
0: lo que això és el que vaig entendre jo, perdoneu.
4: Ja estic d'acord amb tot el que vulgueu dir. No es feien dictats, no es feia llegir el d'això, no es feien redaccions, redaccions llargues, eh? Estem en una època del passar imatges a través del mòbil i de lectures molt curtes, només el titular, la gent llegeix la premsa i llegeix el titular, eh? Ha habido guerra i després llegeixes en petit que quan llegeixes la notícia que no, resulta que no, el titular no té res a veure amb el que t'explica la notícia, no? I aquí vaig més enllà, també és un curs molt, o ha estat uns cursos molt difícils, quan tu, en un col·legi de 300 alumnes, de cop i volta t'arriben cada mes 10, 12 alumnes immigrats que venen de fora, que moltes vegades els col·loques per edat a la classe, però no té res a veure l'edat que tenen amb el que saben, i això lastra i fa que anar tot el curs vagi molt més lent, perquè el professor s'ha de dedicar a la classe, que té 25 o 26 alumnes, més aquests 3 o 4 que s'acaben d'incorporar. Quan aquests 3 o 4 els té una mica bé, que no van bé com els altres, però ja comencen a tirar, els hi arriba 2 més. Clar, hem passat a Catalunya d'allò de dir som 6 milions a som 8 milions en 4 anys.
0: Bueno, i però els mateixos recursos.
1: Bueno, però jo amb això, això que comentes, Toni, normalment els alumnes quan arriben, que no saben l'idioma, sobretot no estan a la classe, l'aula classe, que et diuen, eh? Normalment, doncs, amb aquests alumnes ja van amb una altra aula on els recullen tots, sobretot...
0: Una aula d'acollida, no?
1: Per preparar l'idioma, per en primer lloc, després per explicar una mica les costums i tot això es fa. Llavors sí que hi ha unes, no sé, per educació física sí que hi van, no? I augmenta. Però les troncals, no? Les bàsiques aquestes... se'ls emporten, doncs això, amb aules específiques on et puguin aprendre per no fer que la resta de la classe doncs quedi endarrerida.
4: Sí, però si tu tens una classe que fa cinquè i aquests amb uns mesos, amb un any, els vols posar al nivell, poder quan els incorpores a la classe tampoc estan al nivell.
1: No, i a més que en funció del que hagin viscut o on hagin viscut, els nivells són diferents. Això està claríssim.
0: Però, clar, a la societat això també passa, no? Vull dir que jo potser domino molt, jo què sé, el vídeo i les fotos perquè, bueno, perquè m'agrada i estic al dia, o les xarxes, i en Antoni li costa, no? Jo... potser el que hauria de fer, o potser el que ens haurien d'ensenyar també a l'escola, doncs que jo el puc ajudar, i això no vol dir que jo em lastri i vagi més enrere, no? Vull dir que potser llavors en Toni potser m'aportarà una altra cosa, no? Per exemple, ell me podrà explicar coses d'història, per exemple. Sí, m'ho he inventat, això, però...
3: No, però això passa, i això passa ara.
0: Però l'educació ha de ser real per la vida, no?
3: La informàtica m'agrada, però no hi entenc, eh? I he anat a diferents cursos i diferents classes.
0: Els tallers aquí del casal de la gent.
3: I d'altres puestos, no? Sempre que he pogut. I sí que és veritat que, d'alguna manera, quan t'ho ensenyen, estàs amb més alumnes. I el del costat potser més, en sap més que tu, t'ho agafa més. I llavors t'ho explica, no? Això és important. I suposo que a nivell escolar també deu passar.
0: Clar, sí, però vull dir que tampoc ens podem mirar l'educació a nivell individualista, no? Podem tenir també un nivell més col·lectivista, tot i que la societat és molt individualista. Però potser... ens diria més bé si fossin més col·lectivistes. No ho sé, jo ho plantejo. No sé què opineu vosaltres. Però a nivell... La Montse posa cara de...
1: No ho sé, a nivell d'educació a l'escola, parlo a nivell d'una classe o així, no sé, jo sempre he vist el que t'ha ajudat o tu ajudes. No em surt aquest problema, però te sentes al seu cantó, no? Sí. I li explica, jo sempre ho he vist, això.
0: Jo quan estudiava, o sigui, ho fèiem però fora de l'aula, això d'ajudar-nos. A dins de l'aula... Sí i no. Perquè bé, sí que és veritat que, per exemple, a mi m'havien posat i grans amigues després, persones que estaven repetint i que els hi costava, doncs que al meu costat, i jo dic, bueno, però no han vist que jo sóc molt xerrapetes. Però bueno, una cosa compensava l'altra, no? En canvi, també, ara sí que veig com que sí que es fomenta més.
1: També
0: això.
1: Durant tots aquests anys hi ha hagut molts canvis, no? A nivell legislatiu i tot plegat. I això també suposo que ha fet, no? Com abans d'avançar, anar a frenar, no? Perquè depèn dels anys i depèn de com anava, doncs ara el LOCSE, el LOE, el, no? Tot això ha fet que ha vagis frenant.
3: N'hi ha hagut masses de canvis.
1: Exacte.
3: En ensenyament n'hi ha hagut masses,
1: No hi ha hagut una trajectòria.
3: Cada vegada que hi ha hagut un canvi, ostres, surten coses que dius, hosti, però no us en donava compte d'això. Que no us han hagut de rectificar.
0: L'altre dia el meu fill em feia un apunt que trobo interessant, perquè s'ha treballat molt el tema dels ODS a totes les escoles. Bueno, segur que us ha arribat.
3: Què és l'ODS?
0: Els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, no? I me deia, no haurem aconseguit cap, arribarem al estem a punt d'arribar al 2030 i no haurem aconseguit cap. Vull dir, que realment sí que els han après, no? O perquè els han treballat, perquè ell n'era conscient de que no, que com a societat no els hauríem assolit, no? I això és un altre, amb això que dèieu, ara m'heu fet pensar en això de les reformes, no? Que el currículum ara, doncs, els ODS, després,
1: cada
0: curs hi ha alguna cosa nova, no?
1: També hi ha un altre tema, jo penso, del fet de que amb els horaris i tot plegat o el ritme que portem, doncs, jo recordo arribar a casa, sempre hi havia la mare, sobretot, no? En aquest cas, o el pare, depèn de... I et podia donar un cop de mà ara. Moltes vegades doncs estàs treballant o ets fora o així, llavors o els aportes en un lloc, no? Una conferència que es deia sempre, no? O bé els nanos s'han d'espavilar sol. Ara amb totes les IES i tot el que hi ha, posen els deures en allà, es fan sols i ja és que ni llegim el títol. Sí.
0: Quin aprenentatge té això? Això, clar.
1: Ja no mirem.
3: Això és dolent,
1: Tu ara ja no mires què diu el títol, a veure si sé fer-ho, saps? Ni això, ja anem directes, clar, copio i ja està. I això és un gran problema i cada vegada ho serà més,
3: Jo a casa el que veig que fan és que de les assignatures que van coixos, la meva filla els posa en classes de reforç.
1: Exacte, és això.
0: Jo igual.
3: Fan això,
1: Però abans, potser, perquè teníem més temps, perquè potser econòmicament també era més car, o pel motiu que sigui, hi havia o el germà, o això, o el pare, o la mare, que és el que te donava un cop de mà, no? Ara, vulguis o no vulguis, aviam, és molt més fàcil, jo porto el meu fill o la meva filla, la porto allà a la classe, jo sé que d'aquí una hora tornaran i amb mi no serà aquelles discussions, perquè acabes discutint-te, no?
0: Sí.
1: Li dius, torna a llegir això, vinga, és que no entens res, torna a llegir, comença per la primera. O sigui, tot això que tu, no, com a família, diguem-ho així, t'estàs implicant, estàs en allà i tot plegat, això jo crec que s'està perdent.
0: Sí, però que a vegades, clar, tu t'impliques d'una manera i el fet de ser la mare, el que passa és que la confiança fa fàstic i se't planten i et diuen no, això no ho vull fer, ara no, saps? I les discussions,
1: per això t'ho dic, és més fàcil
0: com ajudar-los.
1: Clar, és més fàcil anar allà i a part també, el que diguem, tot ha canviat molt, no? Ara mateix dius, és que hi ha coses que m'aparren i penso, uau, què m'estàs dient, no? Jo també haig de demanar informació o buscar-lo així.
0: Va.
1: Buscava, no?, una enciclopèdia, un... Jo ara l'altre dia estava fent neteja de llibres que tenia

0: fins que no arribaves a la teva en llegies unes quantes que te sonaven, no? Ara, clar, poses la paraula directa en el buscador, i et surt.
1: Amb això dels diccionaris és que
2: o l'enciclopèdia Larús.
1: A la reunió d'inici de curs, perquè ara s'estan fent totes les reunions d'inici de curs, la professora ens va dir que estaven mirant el diccionari i que els nens estaven emocionats. Clar, estic parlant de que tenen 8 anys, no? Fan tercer de primària, que estaven emocionadíssims amb els diccionaris. Que clar, els havien descobert i que xulo, clar. Que per nosaltres era una eina
0: de
1: suport, sí, i ells estan allà emocionadíssims amb el diccionari. És fort, no? Com ha canviat en molt pocs anys.
0: I nosaltres érem tres a casa meu, el meu germà i jo, ens portem un any, no? Vull dir que teníem allò, els llibres semblants, molt seguits, no? I molt d'allò. I me'n recordo que ens van fer comprar un altre diccionari, perquè clar, això va canviant i això. I aquella, la meva mare va dir, bueno, pues, tu en compro un, o us aneu deixant i ja està, ja després en comprarem un altra. Doncs les discussions que teníem, discussions per un diccionari, ara
1: això és impossible, això. Ara es discuteixen per la tablet.
2: Abans els llibres del germà gran passaven en el germà petit.
0: Sí, bueno, tant.
1: Ara no movis el meló de les editorials, perquè jo he arribat a la conclusió que això és una màfia.
0: Bueno,
1: i que per
0: tot.
1: Això no, perquè és una màfia entre cometes, no? És un negoci i que canvien la portada i alguna cosa, que hi hagi potser algun error i ja l'has de comprar nou, perquè...
0: No, s'està actualitzant.
1: Sí, jo ho entenc que s'actualitza, però que t'obliguin, és que la despesa és...
0: Però cada vegada n'hi ha menys de llibres, també. El que passa que encara que siguin digitals, els has de comprar.
1: Mira, clar, jo a l'escola dels meus fills no s'utilitzen llibres, no? Treballen molt per projectes i tal, i ara estan, no són ben bé llibres, són quadernets.
0: És el mateix.
1: Sí, és el mateix, no? Perquè abans els donaven les fitxes amb fotocòpies, el que sigui, i ara doncs han fet els seus propis quaderns i algun llibre que algun editorial els hi encaixi, no? No sé si cada cop anem a menys llibres o s'està anant una mica de dir, ens hem passat de frenada, de pocs llibres, molt ordinador. A l'institut me comentaven això, que intenten reduir l'ordinador i anar a més llibres. Clar, veurem, també, que potser sí que ens hem passat de frenada.
0: Jo, a mi que no m'atreguin el paper, no, per molt que, saps, jo quan haig de llegir allò unes quantes fulles des de l'ordinador... des de la pantalla m'acosta molt i acabo, doncs mira, ja ho sé que no s'ha de fer, però acabo imprimint-lo, no? I llegir-lo en paper, i si convé assenyalar o si convé, saps? Si no, no,
1: clar,
0: no ho entenc.
1: Per contra, el tema del paper, hi ha qui no el vol utilitzar, no perquè sigui molt pro pantalles i les pantalles són el millor, sinó per un tema ecològic, perquè
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: per
0: paper
1: ve dels arbres, bueno, tu dius, si ja sé que no s'ha de fer...
0: Jo ja ho intento, o sigui, hi ha moltes coses que lògicament no...
1: Els imprimeix a doble cara, que ho sapiguem.
0: Sí, no, i que intento el que... Aviam, hi ha coses que ho fas per pantalla i ja està, però hi ha vegades que són temes més complexos que jo necessito el paper.
1: I sobretot si ets una persona visual, sí, perquè necessites veure-ho i poder-te fer un destacat o un subratllat o apuntar-te una cosa al costat. Clar, la manera d'aprendre que teníem nosaltres era aquesta, potser.
0: Sí, però... Encara es fa, però en pantalla.
3: Sí, clar, però aquí anem a lo d'abans. A l'hora de que tu venies d'un moment de que escrivies a classe, feies utilitzar el boli, sigui per fer una divisió, sigui per fer unes sumes, sigui per llegir, el que sigui, ho estaves repetint a l'hora de fer allò.
1: Clar,
3: si tu t'ho donen en digital, en pantalla, i no sé, no queda tant, no? Per tant, jo crec que no hem d'oblidar el digital, perquè anem a una, vulguem o no,
1: i per força, perquè els arbres són els que són.
3: Però hem de fer-ho d'una altra manera. Jo crec que tampoc fa falta, a vegades dèiem, home, ens hi fixem en Finlàndia, o en Suècia, la manera d'ensenyar, la manera de com tenen ells l'escola, que ens porten molt avantatge, no sé què, no?
1: Bueno, però això no és Suècia. És una sèrie molt interessant.
3: Jo crec que potser ens hem... Ja, va bé, molt bé, aquests informes PISA, perquè hem demostrat que amb aquest informe doncs no anem bé. Ara s'han de canviar les coses per tornar a anar millor, i ja està. Això és així de clar. Jo crec que el problema és un problema, ja per començar, polític, de canviar les lleis. Hem de trobar un sistema que funcioni, que vagi bé, que no siguin els polítics, sinó la comunitat educativa que digui aquest sistema és el que funciona, perquè jo crec que veníem del BUP i del

0: cou, per dir una cosa, i de l'EGB, i no anava tan malament, eh? Bueno, sí que anava malament, perquè si els que ens governen han fet buc i cou, és que hem anat molt malament.
1: Oh, que ets dolent. Que...
2: Home, potser hi ha algun que ha fet això, no? Ja, però no tots són tan grans.
1: Hem de jovenets, eh?
2: Sí. Però, clar, amb tot el que hem anat dient, que dèiem, no? Que hi ha diversos factors, no? L'entrada de la IA, tot el que són les noves tecnologies, i aquests canvis tan ràpids, l'economia també afecta, no? La Montse ho deia, no? El fet de treballar els dos, els horaris que tenim i els horaris escolars, perquè... perdoneu, però hi ha un debat sobre la taula d'anar cap a la primària amb jornada intensiva, també.
1: Jo m'agradaria que inclús a l'institut, els de l'ESO, tan sols primer i segon,
2: que fessin tardes,
1: fessin de mitja tarda, sí. Un descans, un dinar, i després que acabin de fer les dues hores.
2: Però
1: així.
2: No veus que hi ha una raó econòmica aquí al darrere de que es fes intensiva a l'institut, així creien els menjadors.
3: S'estalvien el menjador.
1: Sí, tot,
2: jo crec que va ser per això aquesta decisió. Jo feia matí tarda fins a quart d'ESO. Llavors el batxillerat sí que només feia matins, em sembla. Sí, diria que sí. Ara no me'n recordo, però jo recordo fer tardes.
3: Però
2: no em vaig pas morir.
3: Som molt petits per estar a l'institut encara, eh? Sí. Pensa que comencen a les 8 del matí i pleguen a 2:15. Jo com a vegades vaig a buscar el meu net.
2: El meu 8:15 a 3:15.
3: Imagina't, sí. Bueno, el mateix.
2: Sí, és
3: el mateix.
2: Semblant.
3: Jo vaig a buscar el meu net a vegades i el porto que ve a dinar a casa, no? Abans d'aparcar paro. I quan he aparcat i he entrat a casa, quasi ja he dinat.
2: Sí,
3: ho ha devorat.
2: Clar,
3: perquè
2: sí.
3: Tenen molta gana.
2: Normal.
3: I són massa petits encara per fer-ho tan intensiu.
1: Sí, i moltes hores seguides, i per moltes molt que hi hagi el pati de descans...
3: Encara que fan mitja hora de pati, és poc.
2: Sí, sí, no, fan dos patis aquí a Vilafant.
1: Mm, mm, mm. Bueno, passes d'acabar l'estiu, no? Que has acabat amb sisè, d'anar de matí i tarda, que et cuiden, que te posen a la pissarra encara, no? Els deures per demà, no? I passes... Han passat 3 mesos i ja t'has d'espavilar tot seguit.
3: És un canvi molt
1: fort. Ja ets gran, saps? Ja. Quan no deixes de ser encara...
2: Jo estic en ple canvi i... preocupa molt aquest canvi, perquè amb la Montse n'hem parlat moltes vegades i ella me diu, tranquil·la, sort que em tranquil·litza, no? Perquè és que... I a més, aquí també, dels factors, jo apuntaria també a les vocacions dels professors, no? L'accés a l'ofici de professor, que també caldria mirar, no? Els nivells dels professors, d'on venen els professors, clar, no és el mateix un professor de primària que un professor d'institut, que ve d'una altra via, no?
0: Però això no és nou d'ara, perquè jo anava a estudiar i hi havia el bon professor que explicava les coses i tu les entenies, i el que venia a donar classe per donar classe, venia, t'apuntava la pissarra, no sé què, i el que volia era marxar. I li era igual si ho sabies
1: segur.
0: O no ho sabies. Això depèn de les persones.
1: Sí, això sempre hi ha sigut i seguirà.
3: No és pas per capacitat.
2: Perquè a mi m'han dit moltes vegades, ostres, deixa el periodisme, fes el curs pont aquest del CAP, es deia abans CAP, no, ara és un màster, i fes-te professora d'institut.
0: Ja, però molta gent ho fa per tenir una feina que està bé, que té un
2: bon horari, que
0: fa vacances a l'estiu, al Nadal i a la Setmana Santa, i no sé què, no sé quant. Però i la vocació? Tens vocació de professor? T'agrada?
2: Per això mateix no ho he fet. Que m'agrada molt xerrar amb els adolescents, m'agrada molt ensenyar, però m'agrada molt la meva feina. Jo explicar els diftongs, perquè em tocaria llengua o no sé què em tocaria per la carrera que he fet, jo no em veig, és que no me'n recordo ni de què era un diftong, ho he hagut de repassar.
1: Bueno, però clar, per això hi ha les vocacions, no, que es diuen, i ser mestre o ser professor t'ha d'agradar i implicar-te,
3: i has de tenir vocació,
1: i t'ha de sortir de dintre, perquè bueno, i potser ara hi ha una mica aquesta revolta, no? I tot aquest descontent per aquest fet, no? Perquè s'ha abusat d'aquesta...
2: De la vocació dels professors.
1: Motivació,
2: no?
1: Vale, i tot plegat. Perquè dius, bueno, al final arriba un moment que dius, sí, jo ho faig, poso les meves hores, poso el meu temps, poso la meva capacitat, ho poso tot. Però clar, fins aquí hem arribat, ja no podem més.
2: Clar, a més, aquí també heu apuntat també el tema de les necessitats especials, que cada cop n'hi ha més. Jo no sé si és la manera en la que vivim, que abans potser no es diagnosticaven, no sé.
1: Bueno, clar. Quin nen més mogut, no? O que ets nerviós, ja estava. I això és per algun motiu.
3: I ara són, són tots classificats.
2: Són nesses. Tots
1: tenen l'etiqueta, que dic jo.
2: I TDAH, TDA, dislexia...
1: Està molt bé, està molt bé, perquè a vegades un mateix llavors ens diu, ostres, ara entenc, no? O l'ajudes a estudiar diferent, o veure les coses diferent, o explicar-les. Però clar, ostres, no sé si ens passem de frenada també, perquè arriba un moment que dius, bueno, tothom té algo.
0: No sé, jo quan anava a estudi hi havia els llestos i hi havia uns que eren burros, que encara que el professor li expliqués 50 vegades eren burros.
2: No, o sigui que però pues que potser aquests que dius tu que eren burros tenien altres habilitats, potser a l'hora de dibuixar dibuixaven molt bé.
1: Sí, sí.
2: No, burros, burros, jo no em crec que hi hagi una persona, bueno, no ho sé, no hi ha persones burres, vull dir, hi ha persones amb altres intel·ligències.
1: O que no és un belluguet, jo n'hi havia a la meva classe que deien, és un belluguet, no para mai a la cadira, pots sentar-te a la cadira, t'enganxaré el cul a la cadira en pegamento, jo això ho havia sentit a la classe.
2: Potser aquesta persona serà un gran esportista.
1: Però per altra banda, ara els nanos que els hi passa això tenen una etiqueta. Vale? Sigui bo o sigui dolent, però o sigui, també els ajudes, no? Els ajudes a que es puguin assentar, que puguin concentrar-se, que puguin aprendre, no? I a que puguin fer. Però no vol dir que tinguin unes habilitats diferents que, doncs, que les meves, que a mi, doncs, bueno, jo m'estava tranquil allà.
3: Jo quan anava a escola, estic d'acord amb el que dius tu, Toni, és que hi havia burros, però n'hi havia que perquè no arribaven. I n'hi havia perquè no els donava la gana.
1: Sí, clar.
2: Aquests no eren burros, aquests eren vagos.
3: N'hi havia uns que estaven molt obsessionats amb el futbol i en ells no els hi parles res més que de futbol.
1: Sí, sí.
3: Però hi eren, també,
2: Sí, sí, sí. Fem una cosa, que hem apuntat aquí un diagnòstic molt gran. Espero que ens escolti algú que tingui poder i que vagin fent aquest diagnòstic per poder-ho solucionar, no? És el primer pas, reconèixer que tenim un problema, no? Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga.
4: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
5: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
4: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
5: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
4: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
6: Saps aquest lloc on sempre tornes?
7: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
6: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
8: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
9: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
10: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
9: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
10: Dissabtes de 10 a 13 hores.
9: Diumenge tancat.
10: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
9: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
10: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
11: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
12: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
9: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, ens hi tornem a posar a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Avui tinc una amiga que fa anys que viu a Sabadell.
1: I felicitats.
0: I en fa 40, eh? Felicitats, Esther, per molts anys. Benvinguda als 40, que jo ja els vaig fer. I, bueno, és com... Bé, almenys algú més al meu club, perquè...
2: No, i tant.
0: Això de tenir-ne 40, ai, costa una mica.
3: Jo els tingués, 40.
0: Ja els atens?
3: Sí, de sobre.
0: Bueno, aquí a la taula tots els tenim, no? Bueno, mira, és una etapa més que s'ha de celebrar, i tant que sí.
1: És aquella edat que tombes, eh?
0: Sí.
1: Jo, de crisi no n'he passat mai, n'he passat només una, la dels 40.
0: Sí.
1: Vaig estar un temps per acostumar-me, perquè la joventut, tot això ja ho deixaves enrere i entraves en una nova fase, no?
0: Però,
1: i em va costar molt.
0: Però jo, no sé, la gent que conec de 40, clar, és que hi ha de tot, no? Hi ha gent que la veus molt gran... Jo em sento jove.
2: Bueno, però una cosa és un mateix com se sent.
0: Bueno, i com em veuen.
2: L'altra és que no és el mateix. O sigui, tu ara dius, va, jo 40 em sento com quan en tenia 30 i tot plegat. Però la teva perspectiva de veure les coses
0: canvia. Això sí, he
2: canvia.
0: Viscut més temps, sí.
2: La manera de pensar inconscientment te canvia. Una cosa que, no sé, que igual ara ho veus, que sé què te diré. Amb la mainada mateix, no? Abans era, bueno, si cau no passa res, ara ja és, bueno, si cau no passa res, però me l'estic allà pendent, no? Són aquelles coses que et van preocupant, no? I vas veient, pues, bueno, pues, més oportunitats o més perills també a la vegada, perquè veus les dues. I ara ve quan te diran, bueno, quan en tingui 50, i ara tu tocaria dir, bueno, quan en tinguis, no?
0: Bueno, i ha passat la pilota en Toni directament.
2: Clar, és que és així,
1: No, és que és veritat, I jo amb aquest aspecte potser no me'n preocupo tant, no estic tant al tanto, però la meva dona, el tanto que no es faci mal al nen, el tanto que això, el tanto que allò...
0: Se les veu jo... No sé...
2: Bueno, jo dissabte vaig estar amb una noia i estava... Vol preparar la festa d'aniversari i em farà 30. I clar, que em va dir això dels 30, i dic, ui, 30, però si és un bebecito, no? Penses, no? Clar, però... No, jo també suposo que en el seu moment, doncs, aquests números rodons són els que dius, uau, no, que canvies de dècada. Bueno, s'ha de tirar endavant, no?
3: Jo el que veig molt complicat, ara que hi ha tot aquest moviment sobre l'habitatge, tota aquesta manifestació...
0: Aquí anava jo ara, no? Perquè...
3: Tot aquest 26S, que és el 15M, allò acampats al sol... Home,
0: el sol a la plaça del sol, no?
3: Hi ha fa molts anys que hi ha crisi d'habitatge caríssim, els habitatges estan pels núvols, i jo no sé com ho arreglarem això, però alguna cosa s'ha de fer, perquè avui en dia és impossible que la gent que vingui de fora tingui un lloguer de pis i que els que viuen aquí, els nostres fills, puguin llogar un pis i anar-se a viure allò que... marxar dels pares.
0: No, perquè tu no saps que l'article 47 de la Constitució, i ara em direu, per què te'n recordes que és el 47? Doncs perquè són 47 els anys que potser tindràs quan et puguis comprar una vivenda en aquest país amb la política d'habitatge. I potser hi ha ni 47, no? La Montse em sembla que posa cara de que no hi està gaire d'acord.
2: Bueno, és molt complicat i portem molts i molts anys i molts mal, doncs, que no s'ha construït ja no els habitatges, sinó aquesta política d'habitatge, aquesta mirada diguent de anem fent cada any, o sigui, venen, el que diguem, no? Quan venen gent doncs, de fora o així, han de poder viure en un lloc, però si no hi ha construcció és impossible. És impossible, tu dius, ni tu mateix per viure ni l'augment de les persones que venen.
3: Clar, i els pisos de lloguer de temporada, aquests pisos...
0: Això és un altre factor.
3: Exacte, no de fons voltors i de propietaris. Jo ara tingués 4 o 5 pisos a Roses o a l'Escala o a Llançà a un lloc turístic, no és el mateix jugar un pis 400 o 500 euros al mes que 1.000 euros a la setmana.
2: Ja, però això ha fet molt de mal.
3: Sí. Això ha fet molt de mal.
2: Molt de mal. Molt de mal, i la gent ho ha fet perquè, lògic, no?
3: Bueno, perquè ganes. La llei ho ha permès, això hauria de prohibir-se, perquè el que vol llogar pisos que construeixi un hotel, com abans, tenies un hotel, un càmping, un bloc d'apartaments, apartaments turístics, però tot el bloc dedicat a apartaments, no com un pis que tu vius tota la vida allà amb la teva família, ara resulta que en el segon, en el quart i el no sé què, són pisos turístics i cada dia va gent amunt, amb maleta, gent avall, que destrontolla el que és el modus vivendi d'aquell habitatge.
2: Totalment,
3: no?
2: O inclús...
1: Sí, i això obliga, per una altra banda, pressionats haver de deixar l'habitatge.
2: Sí, tant, eh? Mm-hmm. I tant, i tant, i tant.
3: Clar, perquè si jo tinc pis, un suposar, eh? Tinc uns pisos a Roses, que hi ha un senyor...
0: Un suposar, això vol dir que li agradaria.
3: Que viu allà, la meva idea seria fotre's al carrer, perquè ells em paguen 500 euros al mes, per poder llogar-los als turistes que em pagaran 1.000 euros mm-hmm. a la setmana. O sigui que imagina, clar, la gent el que vol... I amb això, què estem provocant? Estem provocant la falta d'habitatge.
2: També la previsió d'empreses o així, no? Ara mateix, aquí tenim a l'Amazon, quanta gent hi treballa, una bestialitat de persones. S'ha pensat que tota aquesta gent, si no són d'aquí, han de viure? I tenir un habitatge, no? Llavors, quants n'hi ha que han arribat que són de fora d'aquest entorn, de l'Empordà, i diuen, vale, sí, jo vinc a treballar, però és que bé haig de poder dormir. Bé, haig de poder portar la meva família. I què els hi passa? Que no n'hi ha, no n'hi ha.
3: Jo tinc uns amics a Galícia que fa un any...
0: No n'hi ha que et puguis permetre. No n'hi ha que et puguis permetre, també.
2: I hi ha que no et puguis permetre.
1: Encara que puguis, eh?
2: Tu busques... Miro, tu busques ara un pis de lloguer. Hi ha llocs que és igual que tu puguis permetre, no, sinó que ja no n'hi ha. Ja no n'hi ha.
3: Per això jo tinc aquests amics a Galícia, fa un any estan buscant pis, tots dos tenen feina, una parella jove, 30-34 anys, i no hi ha manera de trobar un pis. No a Figueres i Rodalies, eh?
0: Sí.
3: No troben. I els que troben, caríssims, i a més que els hi fan pagar 4 i 5 mesos per allò de
2: d'avançar. No té lògica.
3: És impossible.
0: Va, el problema és que s'ha deixat tota la mà, m'agradaria que hi fos l'Hèctor, del lliure mercat. No? Potser? Però jo dic que m'agradaria que hi fos l'Hèctor perquè ell aposta, no?, perquè el mercat s'autoreguli.
1: Però això els governs haurien d'haver-ho controlat des del primer moment, perquè la tendència ja se sabia que era aquesta. Mai anaven darrere això, sempre van davant, i arribem als extrems que hem arribat.
2: Sí.
1: Amb aquestes situacions complicades i de difícil solució. Ja veurem ara demà en Sánchez, que diu que...
0: Sí, aquest decret, no?
1: Que ha de fer un decret, a veure què fa. Tant de vol i surti bé i tingui el recolzament dels altres partits polítics per tirar-ho endavant. Però hòstia, ha estat molt difícil, eh?
2: Sí.
0: Pues que el problema de l'habitatge, jo crec que hauria de ser, abans hem parlat d'educació, un dels puntals, habitatge un altre. Perquè és que encadena moltes coses.
2: Però al final us heu fixat que tots els puntals, no? O sigui, l'habitatge, l'educació, la salut, tot,
0: la seguretat
2: també, no? Tots aquests que són els puntals, dius, com és que es porti tant de temps, que no s'hi ha fet res? O sigui, és lo bàsic. Si no hi ha aquests quatre camins, no? I aquests quatre estratègies que vagin continuant, independentment qui mani, això és avançar.
1: Sí, però pensa que hi ha molts interessos, que això no es canvi, eh?
2: Ja.
0: Clar, hi ha hagut un interès perquè no es canvi. Clar,
1: i s'han fet autèntiques barrabassades amb l'habitatge.
2: Clar, però això t'ha dit que independentment de qui hi hagi, del
0: que mani,
2: independentment de tot això, ha d'haver-hi una línia, i aquesta línia s'ha d'anar continuant endavant.
0: Però sí, jugues contra un poder molt gran, que és l'economia, eh?
1: Aquesta línia no se segueix.
3: Però i la justícia?
1: Ja se sap, sí.
0: La justícia?
3: No podem passar de 6 milions d'habitants a 8 milions a Catalunya i tenir menys jutges que quan érem 4 milions. Clar, és que és impossible que els jutges tirin endavant si tu estàs en un jutjat treballant i tens 200 judicis o 200 causes per estudiar, per veure aquest perquè ha robat, sí, l'altre perquè l'acusen de no sé què, l'altre... És que és impossible que això tiri endavant.
1: A part de tot això...
2: I metges, també, la salut també passa. Els metges, infermeres, tots, mm-hmm. tots estan igual. Sí.
1: El Departament de Justícia és del que menys ha invertit a l'Estat. Mm. Està molt i molt enrederit. Mm. Alguns interessos hi ha aquí, també.
0: Sí, a més, fins i tot digitalitzat i informatitzat.
1: És que no ho està... S'està fent molt lentament. Molt lentament per la necessitat que hi ha. Perquè, esclar, no és normal que tu estiguis pendent de judici i estiguis 3 o 4 anys esperant el judici.
2: I falten,
1: no és normal.
0: Perquè la justícia ja no és justa si tarda tant a jutjar-se.
2: Falten mans, amb la mà de gent que vol treballar, perquè n'hi ha molta de gent que vol treballar, i dius, què? Mm. No?
1: Sí.
2: I després es gasten diners, perquè dius, és que anem justos, no hi ha diners, el que sigui, però a vegades es gasten diners on te no tocaria, en posar els esforços.
0: Clar, llavors és una inversió equivocada, fruit de moltes inversions equivocades, i per això estem com estem, perquè no s'ha seguit la línia...
2: No, potser de prioritzar, no?
1: És fruit d'una decisió interessada.
2: S'han prioritzat altres temes.
1: La justícia és el més enredarit que hi ha. I tu parles a qualsevol personal que treballa als jutjats i veuràs el que et dirà.
2: Cremadíssims, per agafar la porta i marxar.
0: Però els mestres estan cremats, els metges estan cremats, el personal de justícia està cremat...
1: I es prenen decisions... Per exemple, un cas que em toca personalment a mi.
0: Jutges de pau.
1: Els jutges de pau, els jutges de pau, podríem aliviar amb molta feina en el jutjat. De primera instància, en aquest cas el de Figueres, no? Però què han fet? Ho han digitalitzat, i ja em sembla bé, però a la vegada ens han tret moltes competències que podríem fer nosaltres de manera desinteressada.
0: Un exemple, casar, no?
1: Casar, un exemple, casar. O bé quan tens reunions amb gent de diferents nacionalitats, estar al tanto, que això ho fan els ajuntaments, estar al tanto de que aquella persona no sigui un casament d'aquells arreglats. Mm-hmm. Això es té que... Tot això podríem fer nosaltres. Que el dissabte que varen tenir la reunió de jutges aquí a l'Alt Empordà, doncs ho varen dir-ho, i varen demanar, el mateix conseller ho va dir-ho, estaria bé que quan hi ha es té que controlar els casaments aquests que no siguin casaments interessats, que d'alguna manera a part de la persona que està a l'Ajuntament doncs, gestionant això, doncs que hi sigui present el jutge de pau, perquè a vegades s'escapen coses, perquè es veu que últimament hi ha una tendència molt alta de que aquests matrimonis d'interès d'alguna manera han fracassat, i s'ha vist ben bé que anaven per l'interès i no s'ha sabut veure, no? I llavors demanava, el conseller demanava la presència del jutge de pau aquí perquè el que no veu poder el funcionari ho vegi el jutge de pau.
0: Clar, clar. I els casaments ara els han de fer els alcaldes i els regidors, no? Uh-huh. Pel que tinc entès.
1: O els notaris. Els notaris, uh-huh. Perquè aquí, esclar, diu que a Madrid, quan se'ls va demanar això, que es tornés a posar, una altra vegada van dir sí, es tornarà a posar, diu perquè ha sigut una equivocació.
2: Sí.
1: Però d'això fa 2 anys.
0: Ja. Però aquí devia haver un interès.
1: No, és que hi ha un interès econòmic aquí.
0: Per donar-los més coses als notaris, potser, o...
1: Per exemple.
2: Ostres, pues...
1: Per exemple.
2: Pues el que ha fet també és recaure, doncs, sobre l'Ajuntament.
1: Sí, sí. Coi, per què no podem aliviar nosaltres a l'Ajuntament? Per què l'alcaldessa o l'alcalde o el regidor ha de perdre un temps en casar quan s'ha de dedicar a la gestió del poble?
2: Sí.
1: I això pot fer-ho tranquil·lament el jutge de pau, que ho fèiem, i ho fèiem molt de gust. Doncs ho han tret. Per què carai ho han tret, això?
0: Clar, I tant. A veure, si els nuvis decideixen que vol que els acasi l'alcaldessa, no. Cap problema, no?
2: Hi ha vegades que és...
0: Que clar, no et queda més remei.
2: És tràmit, no? Vull dir, hi ha parelles que porten 20 anys visquent junts, no? I que vull dir, ho formalitzen en paper, val? I és simplement per això, per una formalització, vull dir, que més enllà, doncs, de que sigui d'una cerimònia, vull dir que
1: sí.
2: Tot això dius, bueno, no caldria, i sí que és veritat, jo sempre els hi dic, m'agrada molt, perquè és veritat que és un moment maco, tot i siguent, doncs, a vegades això, formalitzacions i prou, però, clar, el volum que tenim nosaltres aquí a Vilafant és molt... És molt alt i cada vegada més,
1: no.
2: I dius, ostres, haguent-hi doncs aquesta figura, no? I aquesta persona o persones voluntàries, perquè ho feu totalment voluntari, dius, hosti, agafem els recursos que hi ha i les eines, sí. No? I aprofitem-ho entre tots.
0: Clar.
1: El problema és que tot això depèn de Madrid.
2: Ja. Haurem d'anar tots cap a Madrid.
1: I Catalunya...
0: A la plaça del Sol tots, mira, que hi ha tendes de campanya allà.
1: Catalunya, sí. la figura del jutge de pau és una figura potent.
2: Sí, però fora d'aquí
0: no.
1: Però no. A les Espanyes és insignificant. Hi ha més jutges de pau a Catalunya que en tota Espanya.
2: Sí. I clar, llavors...
0: Clar, suposo que per això aquest error intencionat, potser,
1: bueno,
0: no?
2: Bueno, potser no, en aquell moment no ho va ser-ho, però el problema és que estem així.
0: clar, clar, i amb el que suposa, no, de conseqüències, no? Mm. Però tornant a l'habitatge, és clar, és que preocupa que les generacions, o sigui, a vegades parlem de pobles deserts, que la gent se'n va, però clar, potser és que no es pot permetre aquelles vivendes en aquells pobles, no? Perquè...
3: Bueno, aquí a l'Empordà, a veure, és que parlem de dos tipus. Aquí clar, a l'Empordà, tot el que sigui arran de costa...
0: És caríssim.
3: Tot el que sigui arran de costa, sigui tota la costa mediterrània, tota la costa de Galícia, tot el que es costa, 50 quilòmetres o 40 quilòmetres de la costa, és caríssim. Jo els pobles aquests que diuen, home, en la Castilla... Anxes Castilla, a Castilla, a Castellón, a Cuenca, allò, sí que trobaràs habitatges en un poble, però clar, què passa?
0: Que tens de
3: estàs
0: serveis.
3: Molt lluny de la teva feina, no hi ha fàbriques, no hi ha indústries, no hi ha, potser hi ha pobles que encara no tenen internet, no sé, hi ha una sèrie de coses que s'ha descuidat amb el temps, poder quan plou quatre gotes, que aquí també passa, però bueno, més sovint allà marxa la llum, no sé. La carretera és una carretera per arribar al poble aquell que bueno, que està plena de clots. Hi ha una sèrie de coses que fa que la gent no se'n vagi a viure al poble. Perquè quan parlem de poble no parlem de cap poble de l'Alt Empordà, perquè tu vols comprar un pis o una casa o llogar aquí a l'Alt Empordà, a tota la comarca, és caríssim.
0: Sí.
3: Vull dir que hem d'entendre que... I d'on està la feina? On estan les fàbriques, la logística, l'autopista per les connexions, on està el tren? Tot està a la costa.
0: Clar.
1: I una altra cosa que no n'hem parlat. El tema dels pisos buits. Feu un exercici. Aneu a Figueres, poseu-vos a la plaça de l'Ajuntament i mireu al l'aire.
0: Sí, sí.
1: A la Rambla exactament igual. Mireu al l'aire. Quants i quants i quants habitatges hi ha que són buits?
0: Bueno, però es mantenen gràcies al Baix, que és un comerç, no?
1: Sí, però no és la solució.
0: A més, el model comercial que s'ha fet en...
1: Quin és el problema? Jo estic d'acord que hi ha gent que no necessita i s'hi ha més tenut tancat. Però si hi hagués una llei, una normativa que impedís que si t'hi entra gent, doncs no els puguis treure, tot això estaria llogat.
2: Sí, però també... I en el cas aquest, jo a vegades m'hi fixo, que hi ha edificis que estan ja fets malbé, diguem-ho així, que dius, posen venda, no? I dius, ostres... Això no podries agafar, perquè al final s'està deteriorant. S'està fent malbé de no viure ni de res.
1: I ho tu mateix.
2: I dius, ostres, més val abans de tenir-lo tancat, no? Fer aquesta inversió, si tu vols, o donar-ho amb un preu més o menys assequible i que tu hi puguis anar-hi a viure i baixaria aquesta... Primer de tot, l'oferta i la demanda, per tant, els preus baixarien, no? Perquè n'hi hauria més i, per l'altra banda, doncs, hi ha més necessitat. I m'estan aixecant el braç, la Mercè, o deu voler dir que adéu, no?
0: El dit, que vol dir que quedava un minut, ara ja queden menys, nosaltres ho hem d'anar deixant aquí, el debat interessantíssim del tema de l'habitatge, segurament el continuarem altres dies. Tornarem demà dimarts amb els companys del dimarts, amb més tertúlia, amb el suport de gestoria de Fernández. Passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem habilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Enric Aragonès, portaveu de Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Una veu encisadora, la de Mariah Carey, aquí amb el seu My Hall.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Molt i molt bones, ja hi tornem com sempre, com cada setmana, a la nostra fita habitual de repassar les 10 primeres posicions i les novetats de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, una volada molt, molt ràpida sobre la llista del Top 30. I com sempre, començarem per les novetats de la setmana. Què et sembla?
4: Novetats de la setmana.
3: Venim carregadíssims aquesta setmana. La primera, Maluma.

Així sona aquesta nova interpretació de Maluma que es fa acompanyar per Shakira, s'anomena Agua. Més novetats que Korean Bandit al seu treball Company.

Company, Clean Bandit. I més i més novetats, perquè ara ens hi posem amb el cor posat a la palma de la mà, en Teddy Swims, The Perfect Man.

Perfect Man. It's a Perfect Man. I ara mateix pugem de revolucions. I ens anem escoltant la nova de Farruko i Juan Magán. Marbella, Nights.

El top d'home aquesta que promet, eh? S'anomena Marbella Nights, Farruko, Juan Magán. Altra novetat que també promet és aquesta nova remescla, aquesta nova versió del Take My Home, d'Armin Van Buuren.

Caminant per les platges del Carib amb Elvis Crespo i Belé pa bailar. I ara fem un salt amb el temps. Ens deixem caure fins als 90 amb una formació anomenada Cool to Beat. Molts de vosaltres no la coneixeu, altres sí. I aquest treball que ha fet Paul de Breda potser us trenca el cap.

0: Aquest és el techno melòdic progressiu d'aquesta cançó clàssica de Mr. Weed, el senyor Mr. Bane. Les novetats de la setmana. I ara sí, ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30.
1: Número 10.
0: Jason Derulo, Mi Chico.

0: La proposta és de Hagel, trencant esquemes amb aquest el seu Moving to the Sun. Music Power.
1: Número 6,
0: Danny Six.

0: que s'aturi el temps.
1: Número 5.
0: És el moment d'escoltar i gaudir de Marc Kurtz amb el seu Coco.

El nostre número 1 de la setmana torna a repetir, torna a ser Ana Mena i Lola Índigo, 12 més 1, o sigui, 13 setmanes a la llista, i d'aquestes, dues com a capdavanter. I fins aquí aquesta ràpida volada, repassada, vulguis dir-li com vulguis dir-li, de les 10 primeres posicions de la llista i les novetats de la setmana. El dimecres al vespre, d'ençà les 9 fins a les 11, repassem la llista completa sense cap mena d'interrupció. Les 30 perquè tu les gaudeixis. Fins a llavors. Apa, siau.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bon dia, comencem una nova setmana. Avui és dilluns 28 de setembre.
3: El nostre informatiu, que aquí tenim els titulars, diu que el Figueres restaura part del fons històric de la societat Coral Erato afectat per l'incendi del 2025.
2: Figueres estudia limitar a 50 metres la distància mínima entre determinats nous establiments comercials al centre.
3: Queixes pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres.
2: L'escala inicia l'enderroc de l'antiga rectoria per obrir l'entorn de l'església de Sant Pere.
3: I en aquest informatiu, com sempre, farem un cop d'ull a la previsió del temps. Informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres ha completat la restauració d'urgència de 28 lligalls de partitures i 38 llibres de la societat Coral Erato afectats per l'incendi que va patir la seu de l'entitat al març de l'any passat. Entre el material recuperat hi ha partitures d'Anselm Calvé, Enric Morera o Amadeu Vives, i llibres com Ensayos sobre el arte de navegar por debajo del agua, de Narcís Monturiol, que conserva una dedicatòria de la viuda de l'inventor. Els treballs han permès en retirar sutge i parts calcinades, consolidar el paper i protegir els documents per garantir-ne la conservació i consulta. La intervenció ha costat prop de 9.700 euros finançats per l'Ajuntament de Figueres i una subvenció de la Generalitat. El material restaurat ha estat catalogat per la Biblioteca Fages de Climent per facilitar-ne l'estudi i la difusió.
2: L'Ajuntament de Figueres ultima un pla especial d'usos comercials amb l'objectiu d'equilibrar l'oferta de negocis al centre de la ciutat. Entre les mesures que hi ha sobre la taula hi ha establir una distància mínima de 50 metres entre nous establiments d'activitats que l'Ajuntament considera que tenen una oferta excessiva. La regulació afectaria negocis com supermercats 24 hores, botigues d'accessoris de telefonia, establiments de manicura, menjar per emportar o productes de CBD. El pla comprendria el centre històric i carrers com Sant Pau, Vilafant, Nou o Jonquera, i també definiria quins tipus de negocis es consideren prioritaris en cada zona. El govern municipal preveu portar el document a aprovació inicial al ple el mes de novembre i a partir d'aleshores aplicar una moratòria temporal mentre s'entramita l'aprovació definitiva.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Usuaris habituals del camí que envolta el castell de Sant Ferran denuncien la manca de manteniment d'aquest itinerari d'uns 3 quilòmetres molt utilitzat per caminar i fer esport. La vegetació ha crescut fins a envair diversos trams del recorregut i amagar part de la senyalització. Els caminants també alerten de forats i pedres que sobresurten del camí que poden provocar caigudes. L'Ajuntament de Figueres ja va traslladar fa uns mesos la situació al Ministeri de Defensa, ja que el manteniment d'aquest espai exterior correspon a Defensa i no al Consorci del Castell. Els usuaris reclamen que es desbrossi i s'adecuï periòdicament l'itinerari que consideren un dels principals espais de lleure i activitat física a l'aire lliure de Figueres.
2: L'Ajuntament de l'Escala preveu iniciar aquesta setmana els treballs per enderrocar l'antiga rectoria situada al costat de l'església de Sant Pere, al nucli antic. L'actuació permetrà donar més visibilitat al temple i guanyar un nou espai públic. La intenció municipal és convertir el solar en una zona verda amb arbres i espais d'ombra, mantenint l'aparcament actual. L'edifici havia passat a mans municipals arran d'un acord amb el Bisbat de Girona. L'operació forma part d'un projecte que fa anys que busca esponjar progressivament l'entorn de l'església. El temple de Sant Pere, construït entre el 1701 i 1761, està protegit com a bé cultural d'interès local.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, un temps que comença a canviar una miqueta avui a les comarques de Girona, però no a partir de coets. En general, tampoc esperem que estigui plovent a tot arreu ni que ho faci durant gaire estona. Serà sobretot arran de mar i molt especialment a la selva marítima i també al Baix Empordà, on tindrem alguns rams, alguns ruixats. No serà estrany fins i tot amb algun tro, però no pas grans tempestes. Com a mínim, seran ruixats molt isolats i seran de poca extensió, no pas plovent. pluja general abundant i persistent. Quan més cap al Ripollès, cap a la Garrotxa, cap a la Cerdanya, sobretot, molts més moments de clariana, sobretot aquest matí i aquest migdia. Durant la tarda, algun xàfec sí que es reproduirà al Prepirineu, bàsicament, i arran de mar amb aquestes clarianes, per bé que transitòries, una mica de xaloc, més reforçat a la costa Brava Nord, i la temperatura comença a baixar a la màxima, però no la humitat. Per tant, sentirem xafogor. Avui serà una jornada enganxosa. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: connecta amb tu. Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis. Som-hi des de la nostra sintonia en aquest matí, Ana Torroja, en Rosa del Desierto. 21 minuts i arribarem a les 11 del matí.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Coses que passen. Un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: Un vespre de l'any 1974, un científic torna a casa seva, a Califòrnia, després d'una jornada llarga al laboratori. La seva dona, com cada dia, li pregunta com li ha anat la feina. Ell respon una frase que anys després repetirà en diverses entrevistes i que la seva dona no oblidarà mai. La feina va molt bé, però sembla que és la fi del món. Aquell home es diu Frank Sherwood Rowland i el que acaba de descobrir, juntament amb un jove investigador mexicà que treballa amb ell des de fa poc temps, no és cap exageració retòrica. És el primer indici científic que uns gasos industrials aparentment inofensius present en qualsevol aerosol o nevera del planeta podrien estar destruint, sense que ningú se n'adonés, la capa que protegeix tota la vida de la Terra de la radiació ultraviolada del Sol. El jove investigador que acompanyarà a Sherwood Rowland es diu Mario Molina i aquest descobriment li canviarà la vida. I amb el temps canviarà la manera com el món sencer entén la seva responsabilitat sobre l'atmosfera. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història de Mario Molina, el Nobel mexicà que va frenar una catàstrofe global. Per entendre com Molina va arribar a aconseguir aquesta proesa, hem de retrocedir fins a un bany reconvertit en laboratori a una casa de Ciutat de Mèxic. El protagonista del dia d'avui va néixer el 19 de març del 1943 a aquesta mateixa ciutat, fill d'un advocat i diplomàtic i d'una mestra de casa. De ben petit, una tia seva, química de professió, li va ensenyar experiments senzills que ell replicava obsessivament en un bany de casa seva que amb els anys va anar convertint en un petit laboratori improvisat. Explicava que mai va oblidar la primera vegada que va veure a través d'un microscopi. Aquella imatge tan petita el va enganxar per sempre a la ciència. Als 11 anys, seguint una tradició familiar, els seus pares el van enviar a estudiar a un internat a Suïssa. Acabada la seva estada allà, va tornar a Mèxic per estudiar a la Facultat de Química de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la UNAM. Es va graduar el 1965 i va fer un postgrau a la Universitat de Friburg, a Alemanya. Va finalitzar els seus estudis amb un doctorat en fisicoquímica a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, el 1972. Poc temps després d'acabar tots aquests anys d'estudi, Molina es va incorporar com a investigador postdoctoral al laboratori de Sherwood Rowland, l'home del que parlàvem al principi, a la Universitat d'Irvine. Rowland li va oferir diverses línies d'investigació possibles i Molina en va triar una que d'entrada no semblava especialment prometedora. Esbrinar què passava a llarg termini amb uns compostos químics anomenats clorofluorocarburs. Sé que és un nom difícil. Són coneguts per les seves sigles CFC. No us preocupeu pels noms tècnics, que us poso una miqueta en situació. Aquests CFC eren els gasos que s'utilitzaven des de feia unes quantes dècades com el gas que empenya el líquid quan prems un polsador d'un esprai. Aquest se li anomena propelent. També s'utilitzava com a refrigerant de neveres, aires i condicionats i alguna altra cosa. A la indústria li interessaven especialment aquests gasos perquè havien vist que eren extremadament estables, és a dir, no feien reaccions imprevistes o estranyes amb gairebé res. No eren tòxics i no es descomponien. En definitiva, en aquest sentit, semblaven un dels químics més segurs del segle XX. Molina i Rowland es van fer la pregunta que ningú s'havia fet llavors amb prou rigor. Si aquests gasos no es descomponen a nivell de terra i per això ens van tan bé, on van a parar exactament? La resposta els va portar cap amunt, molt amunt, cap a l'estratosfera, la capa de l'atmosfera on precisament es troba la capa d'ozó, la capa que ens protegeix que els rajos de sol ultraviolats travessin fins la Terra. Esclar, quan et trobes aquella alçada vol dir que ja has travessat bastant d'ozó, bastanta part del filtre que filtra aquesta radiació ultraviolada ja queda per sota teu i per tant els nivells d'aquesta radiació són més alts. Aquests nivells de radiació ultraviolada acaben fent que la molècula del CFC es trenqui i quan ho fa, allibera un àtom de clor. Aquests àtoms comporten un problema enorme. I us preguntareu per què? Doncs perquè són capaços de destruir les molècules d'ozó. I de fet, cada àtom no és capaç ni molt menys de destruir-ne una, sinó que cada un en destrueix 100.000 abans de desactivar-se. Esclar, si ens quedem sense molècules d'ozó, ens quedem sense capa d'ozó i sense filtre per aquesta radiació ultraviolada. I per tant, aquesta arriba a la Terra. Al juny de 1972, Molina i Rowland publiquen aquests resultats tan devastadors a la que possiblement és la revista científica amb més prestigi del món, la revista Nature. Ho faran sota el títol de Destrucció de l'ozó catalitzada per àtoms de clor. En anglès, és clar. Un títol important, que suggeria també la important reacció que estava a punt de provocar. La resposta de la indústria química no es va fer esperar i va ser d'una duresa que avui costa d'imaginar. El 1975, el president de DuPont, en aquell moment el major fabricant mundial de CFC del planeta, va declarar a la revista especialitzada Chemical Week que la teoria de la destrucció de l'ozó era, va dir literalment, un conte de ciència-ficció, un munt d'escombraries i una autèntica bajanada. Aquell mateix any, DuPont va llançar campanyes publicitàries a pàgina sencera en diaris nord-americans defensant el CFC i negant que hi hagués proves científiques sòlides que el relacionessin amb cap dany a l'atmosfera. Una publicació del sector especialitzada en aerosols va arribar fins i tot a insinuar que Molina i Rowland treballaven d'alguna manera a favor dels interessos soviètics. Una acusació absurda, però que ens deixa veure la importància del debat en plena Guerra Freda, quan qualsevol cosa incòmoda es podia arribar a otorgar com a comunista. Molina i Rowland no es van fer enrere. Durant els anys següents van publicar diverses desenes d'articles científics addicionals, defensant i afirmant la seva hipòtesi. A poc a poc, alguns governs van començar a prendre mesures parcials. Als Estats Units, per exemple, es va restringir l'ús del CFC com a propel·lent, la funció aquella que hem dit d'impulsar el líquid dels esprais, en àmbits domèstics a finals dels anys 70. Però la pressió internacional real trigaria encara 10 anys més a arribar i necessitaria una prova molt més espectacular i inqüestionable que qualsevol càlcul de laboratori. Aquesta prova va arribar de la manera més inesperada des de l'Antàrtida. Un jove físic britànic anomenat Jonathan Shanklin treballava des de feia anys al British Antarctic Survey, l'organisme britànic dedicat a la investigació de l'Antàrtida. Ell mesurava manualment els nivells d'ozó amb un instrument anomenat espectrofotòmetre Dobson. El nom és complicadet, però bàsicament és un aparell que mesura quant d'ozó hi ha a l'atmosfera fent-hi passar llum a través. En comparar les dades que acabava de treure aquell 1985 amb les del seu cap Joe Farman, que havia registrat una dècada abans, es va trobar amb una xifra que no quadrava gens. Els nivells d'ozó primaveral sobre l'Antàrtida havien caigut d'una manera dramàtica, molt més del que ningú havia pogut preveure. Al principi, fins i tot, els mateixos científics van dubtar dels seus propis instruments, pensant que devien estar espatllats. No ho estaven. Al maig de 1985, Farman, Gardinen i Shanklin van publicar els seus resultats també a Nature i des de llavors el fenomen ja va començar a tenir nom popular, el forat de la capa d'ozó. Segur que tots l'heu sentit, però tècnicament, de fet, no és un forat, sinó una zona en la que la concentració d'ozó baixa molt per sota de lo normal. Aquestes dades eren tan bèsties que, de fet, la NASA ja les havia pres en paral·lel amb el seu satèl·lit, però els seus propis algoritmes de control de qualitat les havien descartat automàticament, considerant que eren errors de mesura, perquè es considerava que era impossible que fossin reals. Amb el forat de l'Antàrtida confirmat i fet públic, tot el que fins llavors havia estat un debat teòric es va convertir de cop en una emergència política. El 1985 es va signar el Conveni de Viena i el 1987 el Protocol de Montreal, un tractat internacional per eliminar gradualment el CFC. L'any 1995, Mario Molina, Sherwood Rowland i el químic neerlandès Paul Crutzen van rebre el Premi Nobel de Química pel seu treball sobre la química de l'atmosfera. Era el primer Premi Nobel científic que rebia mai un investigador nascut a Mèxic. Molina va continuar treballant durant anys i va acabar dedicant bona part de la seva vida a un problema molt més proper, la contaminació de l'aire a Ciutat de Mèxic, a través del centre d'investigació que porta el seu propi nom. Va morir a Ciutat de Mèxic el 7 d'octubre del 2020, als 77 anys. Avui la capa d'ozó es recupera lentament, gràcies a aquell tractat. El que fa especial aquesta història no és només, però, la mida del problema que va destapar Molina, sinó com hi va arribar, no buscant la fama ni un gran descobriment, sinó seguint, per pura curiositat, una pregunta petita sobre uns gasos que ningú considerava perillosos. De vegades, la ciència que canvia el món no comença amb un pla ambiciós. Comença amb una pregunta feta en un laboratori, perquè algú encara no sap que la resposta li canviarà la vida a ell i, de retruc, a tota la resta del món.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.

0: Arribem al butlletí de notícies de les 11. Salutacions de Toni Guerrero. L'FM continua. Ara, però, informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han aixecat. Al vespre també hi haurà una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
1: Notícies en xarxa.
4: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
5: Entre hores amb Mercè Munt a Ràdio Vilafant.
4: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant. 107.3 FM.
6: Molt bon dia, 11 i 3 minuts d'aquest matí. Benvinguts un dia més a Entre Hores i també en aquesta nova setmana aquí a Ràdio Vilafant, al 107.3 de la teva FM. Aquesta setmana, com sempre i com cada dia, doncs dediquem un dels moments protagonistes amb algun d'aquests cantants, grups, el que faci falta dia a dia fent tot aquest repàs, i avui el protagonista doncs és un d'aquells que a mi m'encanta. Jo no sé si a vosaltres també, però estem parlant d'Elton John. Avui ens acompanyarà, doncs, com sempre, repassant una miqueta tots els seus grans èxits i també alguns moments de la seva trajectòria. Pel que fa al contingut d'avui fins a les 12 del migdia, recuperarem dues veus conegudes del programa. Torna Carmina Beramunt, coach d'adolescents i mentora familiar, amb qui parlarem del món dels adolescents, de les famílies i dels reptes que ens planteja aquesta etapa. I també ens acompanyarà Sandra Varas, autora, periodista i acompanyant a la maternitat, per parlar precisament d'això, de maternitat, de criança i tot allò que envolta aquesta altra etapa tan intensa de la vida. Una hora per conversar, per aprendre, per descobrir, però sobretot per parlar i per compartir una bona estona. Ens acompanyes?
4: Una hora per descobrir, compartir i gaudir. Entre Hores d'11 a 12.
6: I com dèiem, comencem la setmana amb una de les veus i els pianos més coneguts de la història de la música. Elton John va publicar You Song l'any 1970, una cançó escrita juntament amb Bernie Taupin que es va convertir en una de les seves peces més estimades. Una balada senzilla, emotiva, universal, que encara avui continua sonant, no sé si amb la mateixa o amb més força encara. Així que, bon dia, això és Entre Hores, comencem amb Elton John i You Song.

0: Entre hores, entre el que passa i el que ens passa. D'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
1: Doncs ens fa moltíssima il·lusió també que torni a Entre Hores aquesta temporada. Una de les col·laboradores que ens ha anat seguint, no sé si la temporada passada o l'anterior, perquè ja perdo una miqueta el compte de temporades amb cadascun dels col·laboradors i col·laboradores a Ràdio Vilafant. Carmina Benamunt, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Mercè. Com estàs?
1: Bé, he perdut el compte de temporades que portem juntes, Carmina. És que ens ho passem tan bé.
2: Ai, sí, jo estaria aquí tots els dies, ja t'ho dic ara.
1: Quina pena que no et puguem tenir als estudis, eh? Això seria, vamos, un luxe total.
2: I tant, algun dia vindré, ja m'acostaré.
1: Fantàstic, Carmina. Ets coach d'adolescent, ets mentora familiar i no sé quin és el tema que avui ens volies plantejar.
2: Doncs mira, des de la recent sortida, que aquí en vam parlar l'altre fa un parell de mesos o així, des de la recent sortida del llibre Aquí estoy insti, que és un llibre per afrontar sobretot els nois i noies que entren a l'institut, que és aquest canvi d'etapa, voldria donar tres consells, tres angles de visió perquè els pares ho tinguin en compte per subratllar-ho a casa, perquè ells ho tinguin ben clar. Com podem entrar a aquesta etapa i quines coses serien bones pels nostres fills i filles adolescents.
1: Doncs em sembla perfecte i recomanem el teu llibre sobretot per les famílies que tinguin joves que o estiguin entrant o que canviïn ara de curs, no? Que sempre aquests consells ens poden anar superbé als pares i mares amb els nostres joves per entrar a l'insti. Tres angles de visió per entrar precisament en aquesta etapa, en aquest moment vital per ells, que no ens anem d'oblidar.
2: Exacte. Llavors jo veig molt, Mercè, que són nens, nenes encara són molt, molt infantils, però alhora entren a un terreny que no el tenen de per mà. I una de les coses que jo els hi vull recomanar als pares, però directament als nois i noies, que no necessiten encaixar. Solament necessiten reafirmar-se qui són, i si no ho saben, no passa res, perquè al llarg de la vida aniran trobant-se. Però sobretot, no necessiten encaixar, no necessiten ser diferents del que són. Està bé com són. Això seria un dels missatges claus, perquè hi ha molts nanos i noies que ho passen malament perquè, evidentment, cadascú és com és, se senten diferents i sembla que si no encaixen o no són com el gran grup, doncs llavors ja és com quedaran exclosos.
1: Carmina, ja, una pregunta, no, disculpa. No. Això sí. Sempre ha passat o sembla que cada vegada està passant més?
2: A veure, és que ara saps què penso jo, que és el que observo, que ara no hi ha un peron. Surten de l'institut i estan encara constantment connectats al grup, mitjançant els grups de WhatsApp, mitjançant els jocs, mitjançant l'Insta, mitjançant les xarxes. Llavors, no hi ha una desconnexió aquí i ara i a la vida real. Abans ens trucàvem per telèfon i sí, manteníem un contacte amb algun amic o amiga de la classe, però ara és un constant rebre missatges de el que passa, el que està passant, el que m'han dit, el que m'han deixat de dir, el que van veure no sé qui. Clar, tot això és un bombardeo i aquí el més important és tenir clar que, primera, no podem agradar a tothom i, segona, estar bé tal i com ets.
1: Fantàstic. Aquest seria el primer punt clau. Quin seria el segon?
2: Doncs mira, en el llibre d'Aquí estoy insti parlo de tres motxilles que són importants, vull dir, no només la del material, que evidentment han de ser responsables i no oblidar-se res, els llibres, l'estoig, en fi, tot el que hi portin a dintre, però n'hi ha una motxilla que és super important, que és sobretot la del cor, la motxilla emocional, perquè com et tractes a tu mateix, com vius el teu dia a dia, com tractes els altres, com tractes a la mama i al papa quan tu no estàs gaire bé. És a dir, tot això té a veure amb, també mentalment, què em dic a mi mateixa o a mi mateix, perquè tot el que jo em dic, al final tot el que jo em dic acaba condicionant el meu món. Si jo em tracto malament a mi mateixa, molt bé, no estaré. Llavors, això és, aquesta motxilla és molt important que estigui entrenada per pensar com un guanyador i sentir-se bé al 100%.
1: I encara n'hi hauria un altre, que és el tercer, que és el que també ens vols proposar avui.
2: Sí, i sobretot, Mercè, aquest diria que potser és dels més importants, que aprenguin a demanar ajuda.
1: Mm-hmm.
2: Perquè hi ha tot un món intern en el món adolescent que sembla que no hi sigui, sembla que tu veus el teu adolescent una mica emprenyat, una mica irascible, contestón, malcarat, o no, a lo millor molt silenciós, però d'alguna manera, o el pare o la mare, o alguna persona de referència, alguna persona de la família que faci de mediació, però hem d'arribar al cor d'aquesta persona, perquè sol no podem anar enlloc. De fet, necessitem sempre estar en contacte amb les persones estimades. I hi ha molts adolescents que s'ho passen malament, no ho expliquen, no ho diuen, però es nota. I com es nota? Amb les seves actituds, amb les seves conductes. Això, els pares, ja ens donarà una pista. Si veiem que està molt irascible, molt irrespectuós, que tracta malament a si mateix i als altres, això és un...
1: És un símptoma. Una senyal.
2: Sí, això és una alarma. Hem de buscar una persona de confiança perquè pugui arribar al seu cor i poder indagar i saber què està passant.
1: Aquests serien els tres angles de visió que ens proposes des del teu nou llibre adreçat als joves, però també és un llibre que va molt adreçat a les famílies, als pares o als tutors, Carmina.
2: Bé, aquest llibre és una guia, sobretot jo el que volia és que els nanos que ho llegissin i les nanes que agafin també un llapis i puguin treballar-lo, perquè hi ha molts tipus test, per exemple, de que puguin reflexionar, que es puguin conèixer, què faries en aquesta situació, A, B o C. Val? I aquí també ells es coneixeran una mica més de què necessiten reforçar, què necessiten potser deixar de banda i deixar de fer perquè no seria bo per ells. Llavors, és una guia per conèixer i per, sobretot, que la vida a l'institut els hi vagi una mica millor.
1: Quin és el feedback amb el que t'estàs trobant fins ara? Perquè el llibre, quan va sortir a la venda?
2: Doncs el llibre va sortir el mes de juliol.
1: Uh-huh.
2: Si la memòria no em falla,
1: Més o menys, més o menys.
2: Però
1: el juny no, quan vam acabar el programa no, estava a punt de sortir.
2: Exacte.
1: Però encara no.
2: Per la vuelta al cole, seria com un primer llibre a lectura d'estiu, però sobretot és per la tornada a l'institut i aquesta etapa, que vagin preparats, sobretot mentalment i emocionalment. Perquè la part acadèmica la podem entrenar d'una altra manera, però per mi el que és vital i troncal és una bona salut mental i una bona salut emocional.
1: De fet, aquesta primera va molt lligada amb aquesta salut mental, sí, i emocional, no? Clar,
2: totalment.
1: Tot acaba repercutint en tots els àmbits de la teva vida i sobretot i en especial en aquest moment dels adolescents.
2: Totalment, és un moment que necessiten molt d'acompanyament i encara que no ho sembli, faig una crida a pares i mares, que és cert que a vegades els nostres fills estan una mica més irascibles i això pot semblar molt insuportable a vegades, però sobretot que s'apropin, que a vegades la persona que més no rebuig, perquè ostres, és que està Carmina molt, molt pesat o està molt respondor, no? És que està impossible, no? No, doncs hem de fer alguna cosa per construir un pont per arribar al seu cor i saber què està passant i ajudar-lo, perquè ni és conscient ni té les eines. És més, Mercè, mira, vaig a dir-vos una cosa.
1: Uh-huh.
2: Us convido a tots a apuntar-vos que el diumenge que ve, dia 4, a les 6 de la tarda, faig un taller online gratuït.
1: Molt bé.
2: Per pares i mares. I parlarem de tot això i s'emportaran eines. Llavors, tothom que vulgui que entri al meu Instagram i que posi la paraula taller en qualsevol dels carrusels, perquè jo ho estic comunicant, i li enviarem el punt d'inscripció perquè pugui reservar la plaça.
1: Doncs això està fet, i de pas que aprofitin per seguir-te, no?, perquè vegin tot el teu contingut, si a aquestes alçades encara no coneixen a Carmina Benamunt, que té altres llibres, a part d'aquest, molt interessants, sobretot relacionat amb els joves, amb els adolescents, en aquesta etapa, per poder-los acompanyar doncs millor, tot i que els pares també ens hem de treballar molt, eh? De fet, la feina és dels pares, per poder fer tota aquesta tasca de la millor manera possible. No, Carmina?
2: Sí, la feina, hi ha una part que és dels pares i una responsabilitat que és de l'adult, i després també a mi m'agrada també donar la visió de que, escolta, els pares i mares ho fem el millor que sabem, amb tot el que portem també darrere.
1: Exacte.
2: Que els nostres fills tenen el seu camí, el seu procés de vida, i que també hem d'acceptar el destí de les persones tal i com és i fer el millor possible. Si un pare i una mare ja està posant a sobre la taula el millor que té, doncs ja està tot fet i tot dit. Ara bé, si com a mare o pare tu penses que pots millorar la comunicació, la manera de com li parlo, la manera de com l'estic entenent, doncs aleshores solament falta ajustar això per tenir una millor, sobretot una millor convivència en aquesta etapa.
1: Carmina Benamunt, és un plaer poder-te tenir també aquesta temporada amb nosaltres a Entre Hores. Gràcies, fins a la propera.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, una abraçada.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: La vida passa entre hores. Nosaltres en parlem. Entre hores, d'11 a 12.
4: I continuem amb el nostre artista del dia per començar aquesta nova setmana i en aquest dilluns 28 de setembre, Elton John. Viatgem amb ell fins al 1972 amb Rocketman, que és una de les cançons més emblemàtiques de la seva carrera i que ens parla de la solitud d'un astronauta que viu lluny de casa. La cançó es va inspirar en un relat de ciència-ficció i es va convertir en un dels clàssics del cantant britànic. Així que l'escoltem, que es diu Rocketman, i amb Elton John.

0: Entre hores, entre música, persones i històries.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Extrem dreta. Extrem que juga a la banda dreta de la seva línia de jugadores.
3: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León. L'esclat del futbol femení ha obligat a adaptar el gènere de termes que no són nous, però que s'han hagut de posar al dia. És el cas de l'extrem dreta, com explica Joan Reballato, del Termcat.
4: Totes les posicions de jugador i jugadora sobre el camp poden tenir una forma diferent segons si és masculina o és femenina. De vegades canvia tot, per exemple, el porter, la portera, i de vegades ens canvia només els articles o els adjectius que concorden. Recordo que això en vam començar a parlar fa un temps, hi havia certs dubtes en casos com extrem, per exemple, si s'havia de dir l'extrem dret, parlant d'una dona, l'extrem dreta, i òbviament no, parlem de l'extrema dreta, que no tindria sentit, perquè aquí extrem és un nom, eh? I el que ens interessa és dir que és una persona que juga a l'extrem, i aquest extrem pot ser l'esquerra, pot ser el dret. I ara ha quedat clarament establert això, que tot el que són els adjectius, diguéssim, nosaltres hem de posar l'article masculí o en femení, i a partir d'aquí ens arrossega una mica la resta, no? Si diguem la i ho apliquem a un davanter, doncs serà la davantera, i si és dret serà dreta, i si és esquerra doncs serà esquerra en va. Vull dir que al començament hi havia certs dubtes amb això, potser ens feia estrany que es parlés de les entrenadores, les jugadores, o sentir entrenadors, perquè encara n'hi ha molts que són homes, de fet, d'anar al món del futbol, que parlen en primera persona del femení per referir-se a l'equip, tot i que ells puguin ser homes, no? I tot això s'ha normalitzat molt. La llengua que fa és reflectir el que passa a la societat. I és evident que hi ha hagut un canvi molt gros amb això, no? Vull dir, el cas de futbol femení el trobo és especialment paradigmàtic, perquè no és que les dones hagin trucat a la porta, no, d'un món tan masculinitzat com era el futbol, sinó que és que han tirat la porta a terra.
3: Però com comentaves, la feminització del futbol és una qüestió sobretot de gèneres, oi, Joan?
4: Més que termes nous, el que tenim són referents diferents. Potser és més allò la sorpresa social de veure el canvi, no? El que ens ha comportat a tots, veure que les dones s'impliquessin de manera absoluta en el futbol, que no pas... Bé, jo crec que la llengua ja estava preparada, perquè tot això és exactament està passant en el futbol femení com havia passat en qualsevol àmbit laboral o així, en què no hi hagués hagut dones i entren de cop, no? I la llengua s'adapta, la llengua és de qui la parla, i per tant el que fa és adaptar-se a les realitats.
3: Ara bé, en l'àmbit esportiu sí que hi ha casos de manlleus i sobretot de l'anglès. Canviem la porteria per la cistella per parlar de sinergies entre el Termcat i l'equip de les Transmis de bàsquet de Catalunya Ràdio.
4: Se m'acuta el cas del mat al vol, no? Que és una qüestió que vam normalitzar amb la gent de Catalunya Ràdio i vam treballar amb les transmissions de bàsquet, que ells fan una cosa molt interessant per nosaltres, busquen termes que habitualment es diguin en anglès en bàsquet, que n'hi ha un fotimer, perquè la NBA pesa moltíssim. Llavors proposen, demanen als oients que proposin formes catalanes i que les votin. Llavors des de l'any passat ens ho fan arribar a nosaltres i acordem a veure com podem dir en català.
5: Final. Estem perdent un punt, però tenim dos tirs lliures.
3: Ernest Macià és locutor de les transmissions de bàsquet.
6: Vam decidir que, a part de fer bàsquet, com a ràdio pública, havíem de portar un valor afegit, alguna cosa més que justifiqués per què fem bàsquet. I nosaltres vam tirar per la llengua. Vam tirar per la llengua perquè Catalunya Ràdio i TV3 van néixer justament per reforçar el català. I posats a explorar en alguna direcció, vam arribar a la conclusió que calia crear llenguatge nou, perquè hi havia aquelles àrees en què grises, en què el bàsquet es nodreix d'anglicismes o de paraules que venen del francès o manlleus del francès, de l'espanyol, el que sigui, però majoritàriament anglesos. I bé, nosaltres vam proposar a la nostra audiència que ens ajudessin a trobar paraules genuïnes i, si pot ser, originals, creatives, que tinguessin

0: bona sonoritat, bona poètica i que encaixessin bé, que fossin realistes, que no fossin anades de l'olla, que ens ajudessin a trobar sinònims, no? I ens va agradar tant que vam dir, doncs ho hem de seguir fent, això. I ens pensàvem que el rap moriria ràpid, perquè pensàvem que hi hauria una vintena a tot estirar de manlleus, diguem-ne transformables, però hem anat veient que n'hi ha bastants més, no? I per tant, almenys per aquest any ens ha donat per fer una quarantena de propostes. Evidentment el Termcat les ha de digerir, les ha de discutir, metabolitzar, i llavors diuen si les accepten o no. Algunes les han acceptades, algunes no, i llavors nosaltres el que fem és, una vegada el Termcat ho aprova, ho fem servir, utilitzem les transmis en igualtat de condicions que l'anglès. No volem suplantar el que ja tothom diu, perquè evidentment viuríem a Plutó o a Venus, però sí que introduir de moments aliup, moments mata el vol.
1: Ha dit aliup? Què és això, Joan?
2: L'aliup és una jugada que, si no saps, si no t'agrada una mica el bàsquet, és difícil que sàpigues ben bé de què va. És això de fer una passada llarga a l'altura de la cistella, un company d'equip que salta a tocar de la cistella, l'agafa i l'esmaixa dintre, en el mateix salt. Això a l'NBA es veu bastant i aquí ara es comença a veure també. Bé, gràcies a això, la participació dels oients, a col·laboració amb Catalunya Ràdio, i així el Termcat al final va normalitzar mata el vol, fer un mata el vol, que a mi sembla una forma fantàstica perquè és molt curta i perquè decidit donar la imatge que és fer un mat i el vol anomena el salt mateix, no? En què agafes la pilota. I trobo que és un exemple perfecte de forma que ajuda molt a fer entendre què volia dir aquest concepte, que si no, a partir de l'IUP, doncs costa més d'entendre per què se'n diu l'IUP. No hi ha cap llengua ni que agafi totes les paraules de fora, ni al revés, que se n'hagi d'agafar-ne cap de fora, no? És que jugar una mica amb l'equilibri. I això històricament ha passat amb l'esport, des de la mateixa paraula esport, que de fet és una paraula anglesa que venia al seu torn del francès, una paraula que més o menys tenien totes les llengües romàniques, i aquí les llengües romàniques van separar una mica com van venir els esports anglesos, perquè hi va haver les llengües que vam agafar la paraula esport que havien fet servir els anglesos, nosaltres, en català, també el francès, també l'italià, i en canvi hi va haver llengües que van preferir fer servir la seva paraula històrica de port, i per això en castellà fan deporte, i en portuguès de Portugal també.
3: La pregunta Termcat.
1: Acabem cada capítol amb aquesta pregunta, que ens respon el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, com us arriben els termes dubtosos? Com els estudieu?
4: Això pot ser que entri per diverses bandes. Pot ser que entri pel servei de consultes, pot ser que entri perquè estem treballant un diccionari, i nosaltres també fem diccionaris, i pot ser que en aquell moment hagi entrat en l'estudi del diccionari. En tots els casos, quan entra el nou terme, nosaltres el que tenim és una xarxa d'especialistes per, doncs, saber primer quin és l'ús que té, i clar que hi ha una possibilitat, que és que el terme no tingui cap problema en català, no? També pot ser, són nous termes, són neologismes que diem nosaltres. I l'altre, que si un terme, doncs, que hagi entrat això, amb una denominació que sigui, que nosaltres diem manllevada, un manlleu, o sigui, que amb un anglicisme, un castellanisme, aleshores nosaltres fem un estudi més aprofundit. Primer, si ha entrat pel servei de consultes, ells miren de donar una resposta ràpida parlant-ho només entre nosaltres, però quan veiem que és una denominació que tindrà, doncs, més ressò, que, i que realment la forma utilitzada no és una forma catalana, tenim el Consell Supervisor. El Consell Supervisor és un organisme que es reuneix, bueno, a vegades ho fa virtualment i a vegades aquí mateix on som ara nosaltres, que està format per gent del Termcat i gent de l'Institut d'Estudis Catalans, i estudien a fons aquell terme amb un dossier que preparem nosaltres, un dossier de normalització, que en diem, que diu, doncs, què han fet les altres llengües, quin ús té, quines opcions hi hauria d'introduir altres propostes, és a dir, si aquestes altres propostes o els especialistes consideren que podrien introduir-se o no. I doncs, a partir d'aquest estudi, el Consell Supervisor pren una decisió, que no necessàriament, és a dir, a vegades no hi ha més remei que acceptar l'anglicisme o adaptar-lo, però normalment la nostra prioritat és introduir una alternativa a aquella forma.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Saps aquell lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: No és una hora més, és entrades.
8: I ara canviem completament de registre, perquè l'any 1983 Elton John demostrava que continuava més viu i fort que mai amb I'm Still Standing, una cançó d'energia desbordant que parla de superar les dificultats i seguir endavant. El seu videoclip, per cert, va ser rodat al sud de França i també es va convertir en un dels més recordats de la seva carrera. Aquí tenim a Elton John amb el seu I'm Still Standing.

0: Contreras. Entre el que passa i el que ens passa. D'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
1: Doncs aquí estem i aquí seguim en directe i recuperem també una altra de les col·laboradores que teníem la temporada passada en aquesta emissora, com és la Sandra Varas, que és autora, és periodista, és acompanyant a la maternitat. Bon dia, Sandra.
2: Bon dia, Mercè.
1: I avui doncs continuem parlant d'aquests temes, no?, dels quals cadascú de vosaltres ens aporteu perquè els domineu i sou professionals de la matèria. En aquest cas, avui volies parlar de la necessitat d'acompanyament durant la maternitat, que potser és una cosa nova, o almenys al nostre país, que no està encara prou visibilitzada. Com ho sents tu, això?
2: Sento que cada cop més.
1: Sí, afortunadament, no?
2: Afortunadament, però és una cosa molt antiga, és una cosa que, no, antropològicament hi ha molta literatura, no, sobre aquest tema, i hi ha països com Àfrica, com molts llocs de Mèxic, que aquesta figura és importantíssima, i no només aquesta figura, sinó el recolzament d'un grup de dones, no? O sigui, la maternitat acompanyada i recolzada per la dona en general, no? De la comunitat en la que es neix, no? No, i no només la maternitat, sinó qualsevol canvi, qualsevol etapa de la dona. Llavors, quan arriba la maternitat, és una etapa més, és un moment més de la vida i dels cicles de la dona, no? I tots s'acompanyen, absolutament tots, no? Des del naixement fins a la mort. Això està arribant, va arribar a poc, als Estats Units, que és on jo vaig viure molts anys, va arribar abans, ara està arribant cap aquí, i gràcies a professionals que a més fem formacions perquè hi hagin més professionals que es dediquin a això, que s'especialitzin en aquest tipus d'acompanyament, no? Doncs cada cop hi ha més servei, es difundeix més, i a més ara avui en dia, no, que hi ha xarxes socials, llavors les dones o amigues de dones que es queden embarassades coneixen d'aquestes figures, d'aquestes acompanyants, i bueno, pues, t'acaben contactant, no? I de fet, bueno, pues, jo porto 2 anys que no paro de treballar en acompanyaments i en la formació, no? L'he hagut de fer fins i tot molt més extensa. Durava 2 caps de setmana les formacions que feia fins fa 15 anys i ara faig una formació anual.
1: Déu-n'hi-do. Amb això estàs dient que realment hi ha aquesta necessitat i aquesta mancança, no?
2: Sí, és com una dualitat, no? Clar. Aquí, en la que s'ha de seguir treballant perquè arribi cada cop a més dones, perquè canvia moltíssim l'experiència tant d'embaràs, inclús de fertilitat, però d'embaràs, de part i de postpart, tenint una persona propera al teu costat que t'acompanyi sense judici, amb coneixement, molt qualificada, que posa una línia molt clara entre el que és sanitari i el que fem nosaltres, que no és l'àmbit sanitari, és més emocional, és més psicològic, i en el meu cas, que també diferencia molt la feina que faig d'altres acompanyants, molt físic, no? O sigui, baixo a lo corporal, treballo amb el cos, perquè crec que maternem bàsicament amb el cos, no? O sigui, ja estem amb el cos, parim amb el cos, amamentem amb el cos, i baixar i entendre les emocions fins i tot a través del cos i poder-les treballar, jo crec que fa un canvi molt gran a quedar-nos només amb la part mental, no?, de l'acompanyament. Però sí, contenta, perquè es nota, no? O sigui, amb la feina ho notes, no?, la quantitat de gent que te va arribant.
1: Que bé.
2: Sí.
1: Doncs parlem una miqueta d'aquesta necessitat de la dona, perquè hauria de ser biològica, no? Bueno, de fet, la necessitat ja és biològica, però és una pena que no hi hagi, doncs, aquest acompanyament, que es visqui de manera natural. Mm-hmm. No? Perquè encara...
2: Entre nosaltres, sí. No? Entre amigues, entre,
1: sí,
2: companyes...
1: Sí.
2: Sí, bueno, ens han apartat tant del coneixement entorn a la maternitat, que nosaltres fins al segle XIX el dominàvem, o sigui, nosaltres naixíem com a dona i dominàvem, sabíem, veiem.
1: Hi havia
2: parts,
1: aquest instint?
2: Hi havia un instint i un coneixement heretat per les àvies, les mares, no? O sigui, i veies parts, tu anaves a veure un part d'una germana o d'una tieta, no? Tu estaves allà com a dona i potser, pues, el que feies era portar l'aigua o portar les compreses per el postpart, no?, immediat, però alguna cosa feies allà, no? Tot això, deixem de tenir aquest coneixement, posem tot el coneixement en mans de la institució mèdica, no? I sobretot del patriarcat, perquè fa uns anys els hospitals sobretot eren homes, no? El que hi havia, els metges i tal, ginecòlegs, etc. Llavors, és tan antinat, o sigui, ens apartem tant de tot
1: que
2: aquest coneixement
1: desconnectat.
2: Que clar, l'únic que fan les dones entre si és parlar de les pròpies experiències, i això no és sempre bo. Que una dona a punt de parir li estiguin explicant als seus pares, que potser han sigut molt traumàtic, molt traumàtics, a una dona que el que volem és que no tingui por davant del part, això no ajuda, no? Hi ha molt de judici, fins i tot entre nosaltres, i diferents edats. O sigui, una àvia com pot parlar, o una sogra com pot parlar a la seva
1: jove,
2: jove que està embarassada, és molt des de vegades, sense voler fer mal, però molt des de la crítica, el judici, no? El, jo sé perquè jo vaig ser mare, no? Jo ja he sigut mare de dos o tres, o de quatre, o els que siguin, no?
1: M'has de venir a explicar.
2: Exacte,
1: per exemple, no?
2: Exacte, no?
1: Jo tinc més experiència.
2: Sí. Quan el que fan les acompanyants, sobretot, i el que fan a totes les comunitats que encara s'acompanyen, i el que fèiem nosaltres fa molts anys, era simplement estar present i escoltar.
1: Acompanyar. Sense judici, sense crítica.
2: Exacte. I això, només això, només tenir algú al costat que t'escolta, que te... Això ja és... en aquesta vida d'avui en dia és un privilegi, no? Per això jo a vegades, en comptes, i a les meves alumnes els dic, en comptes de parlar de necessitat, és que fins i tot d'urgència, és que és urgent aquest acompanyament, perquè canvia l'experiència de les dones. I no vol dir que acompanyant no passin coses, eh? Si tu pots ser acompanyada o pots fer una formació com les que faig jo i passar per una cesària,
1: ah,
2: o que t'acosti quedar-te embarassada, o, no? O sigui, les coses que ens passaran no les podem controlar, ningú, ni un acompanyant. I això és molt important dir-ho, perquè moltes vegades entren o busquen acompanyants per tenir un part idealitzat o per tenir, no? I és molt important dir, no, això és impossible controlar-ho, qui et digui que ho pot controlar...
1: Mentida.
2: És mentida, no? El que sí que podem controlar és que tu siguis respectada durant tot aquest procés, no? Tant de l'embaràs, del part o del postpart, que tot sigui envolti l'amor, la consciència, la presència, o sigui, estar present amb un fill... en un part, per exemple, o sigui, aquesta connexió mare-fill, això és així, és les conseqüències de vincular-te d'aquesta manera tan present o no, és el que realment impacta en el bebè, més que si neix per cesària, si neix en un hospital o si neix a casa. Òbviament hi haurà matisos, a casa, no, hi ha, la llum és més fosca, hi ha més calma...
1: No. Hi ha un altre ambient, no?
2: Hi ha un altre ambient, i això influeix, i és veritat, i en un tipus d'hospital o un centre de naixements hi haurà aquests matisos, però al final el bebè el que necessita és estar sempre connectat amb la mare, no passar por en el seu naixement, i sentir que que no hi ha violència.
1: Clar, perquè això que estàs dient crec que és molt interessant, perquè com ho visqui la mare és tot allò que li arribarà també en el nadó, no només en aquell moment, perquè això pot marcar tota una vida.
2: És una impronta.
1: Encara que no ens ho creiem.
2: Sí, sí, sí. És una impronta que després es pot compensar i es pot treballar d'altres maneres, però, ostres, si abans, si podem evitar que això passi, no? I fer entendre a les mares, el més important és ser escoltada, ser respectada, deixa't del que vegis a Instagram, dels parts aquests idealitzants, que podem intentar que tinguis un part fisiològic, sempre ho intentarem, no? Les que fem acompanyaments integratius, que sigui el més fisiològic possible, que no sé si els que estan les que ens escolten saben què vol dir fisiològic, però vol dir respectar els tempos i la fisiologia de la dona i la capacitat seva per parir. Uh-huh. No? I això se respecta, doncs, no invaint o no medicalitzant de manera innecessària, no? És respecto que el teu cos sap, que tu saps, i que el teu bebè sap com néixer també, no? A no ser que això se surti de la normalitat i passi alguna cosa, llavors en aquell moment hi ha professionals, sobretot de l'àmbit sanitari, que intervenen, no? I que aquest acompanyament més psicològic, més físic, en el meu cas, no vol dir que no hi hagi un acompanyament sanitari també.
1: És complementari.
2: Però, sí.
1: Home, faltaria més, no?
2: Ho ha de ser, exacte, ho ha de ser.
1: Sandra, comentaves també al principi que oferiu una nova formació que en breu començarà, que queden res, dues places.
2: Sí.
1: Ens vols comentar una miqueta en què consisteix el Mama Love?
2: I tant. Ja fa dos, és la nova edició, però fa dos anys que va començar. Jo fins, o sigui, els darrers 15 anys havia donat formacions més, només de la cosa física, com si diguéssim, més corporal, el yoga flow prenatal i postnatal, que segueixo donant, però vaig, bueno, aquesta visió, no, de què realment, què és el que necessiten, les necessitats reals d'aquestes dones que jo acompanyo, no? És treballar lo físic i treballar lo emocional, i no només lo emocional, com fan algunes dules, sinó també lo físic, no? O sigui, era la fusió de lo emocional, psicològic, amb lo corporal, no? I aquesta fusió no és només el que busquen, sinó que és realment el que funciona, no? Perquè...
1: el que necessitem.
2: Sí.
1: Clar.
2: Totalment, totalment. O sigui, una cosa va amb l'altra, no? O sigui, ja se sap, això ja està en boca de molta gent, que les emocions afecten el cos, no? I llavors, en un part, és un moment...
1: explosiu.
2: Explosiu,
1: en tots els
2: molt
1: sentits.
2: Delicat. No és un moment per treballar coses.
1: No, tot això s'ha de treballar abans.
2: Sí, abans.
1: Per quan arribi el moment, poder-ho gestionar de la millor manera possible.
2: Sí. I clar, jo poso sempre, un dels exemples, no, que poso sempre és, tu pots dir-li a una dona, per parir t'has de deixar anar, has d'entregar-te, i puc parlar-te de què és l'entrega, puc parlar-te de què és deixar-te anar, però aquí estem en un pla mental que normalment les dones sempre em diuen, vale, ho entenc, ok, no? M'he de deixar anar. Però llavors arriba el dia del part i el cos diu, vale, com és això deixar-me anar amb aquest dolor que tinc, aquesta intensitat, aquestes pors que me sorgeixen, no? Com me deixo anar? Com me faig fort?
1: Com es fa això?
2: Com es fa, no? Això s'ha d'haver treballat.
1: Mm-hmm.
2: O sigui, el teu cos ha d'integrar aquest nivell també físic, que és això de... Doncs això, deixar-se anar i confiar, no? I passar de la por a la confiança plena, absoluta, no una confiança mental de sí, jo confio, jo no tinc por.
1: Uh-huh.
2: És més, integrar-ho. Jo confio 100% de que estaré bé.
1: Qui estigui interessat en aquesta formació, Sandra, com ho ha de fer? On s'ha de dirigir? Com pot contactar amb tu o amb vosaltres?
2: Sí. Doncs mira, em fa molta il·lusió perquè a més avui... llancem una nova web, és la mateixa sansyoga.com, S-A-N-S yoga amb Y, que és de quan estava als Estats Units i ja no he canviat, sansyoga.com, i porta molts anys, però just avui surt la nova web, que està molt maca,
1: i allà teniu tota la informació, no?
2: Tota, no? Hi ha diferents formacions que donem, aquesta és yoga doula Mama Love, perquè junta aquesta fusió de yoga i de doula Mama Love, i que es posin en contacte allà perquè a l'octubre ja tanquem per començar al novembre.
1: Que bé. Sandra Vares, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova temporada a Entre Hores, i fins a la propera.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu.
2: Que vagi
1: bon dia,
2: bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Entre Hores
3: amb Mercè Munt a Ràdio
4: Vilafant. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: No és una hora més, és Entrades.
1: I acabem el nostre viatge per la carrera d'Elton John amb una cançó que desprèn nostàlgia i també molta, molta energia. Cocodril Rock, que ja està sonant de fons, es va publicar l'any 1972 i és un homenatge al rock and roll dels anys 50 i 60. Aquell la-la-la la va convertir en un dels temes més populars de l'artista. I amb aquesta cançó tan divertida acabem avui el nostre especial dedicat a Elton John i us esperem demà a partir de les 11 del matí. Això és Entre Hores a través de Ràdio Vilafant al 107.3 de la teva FM. Que acabis de gaudir d'aquest dilluns.

0: vida.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 2, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant. 107.3 FM. En directe.
4: En directe.
3: Ivan Llerpes.
5: Estem molt pendents, d'aquesta previsió del temps que anuncien pluges, i és veritat, demà a partir de migdia, mig matí, doncs està previst pluges i per tant doncs n'estarem molt pendents. Després de l'informatiu, Aitana i Los Ángeles ens dona la benvinguda en aquesta horeta que aprofitem encara per fer de Ràdio Fórmula la setmana vinent, encetant un nou magazín, el punt de trobada amb Ràdio L'Escala i Girona FM. Us anirem informant i proposant molts temes variats.

Los Ángeles ha arribat aquí amb Aitana. 6 minuts que passen d'aquest migdia, d'aquest punt de les 12, amb una mica d'aire solet, i això és el que dèiem, aquesta setmana tot canvia una miqueta. Arriba amb una mica d'oxigen amb aquest aire, i ella...

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
2: I continuem amb una altra d'aquelles cançons que ens ha acompanyat concretament a l'any 23. Arribava amb molta intensitat i sonava així de bé la proposta d'Anna Mena. Era el seu clàssico, un clàssico.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I anem una mica més enrere i ho fem amb l'Aumut, un dels seus temes, també en aquesta radiofórmula que es titula Equilibri.

Març del 2017 va ser el mes i l'any on vam presentar-vos aquesta proposta musical de Blaumut, El seu equilibri. I març del 26 us presentàvem l'empordanesa Carlota Giró amb aquesta cançó, El sense pressa.

0: surten les paraules sense pressa.
1: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
2: Li posem ritme a la teva vida.
3: La teva vida.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Arribem al punt de 12:15 i aquí tenim a Coldplay, que en aquest cas ve amb la Tini i ens acosta el We Pray.

Doncs sí, el We Pray, amb Coldplay i Tini. Aquí continuem amb la nostra fórmula d'aquesta horeta de fins la una, que estarem aquí amb tu, acompanyant-te amb tota aquesta actualitat. Grans èxits, també. La setmana passada estàvem, doncs, precisament amb els èxits i ara una miqueta més a l'actual, eh? Però és que, precisament, aquesta ha estat una de les més versionades a l'actitud de Fractal, que en aquest cas Búhos i Mon DJ van portar-nos l'agost passat, eh?

29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia forestal i Fruits del bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.

Doncs sí, teníem oques a continuació, però teníem a Figaflaues. Que no s'acabi, era una d'aquelles cançons que portava una miqueta de nostàlgia perquè et quedaves amb tot el que has viscut a l'estiu, eh? Però bé, allà queden, eh? Imatges, vídeos, moments... Ara ens quedem ara amb moques grasses amb aquest jubilar-me. A mi que mengin alt...

Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre ja convocada una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
2: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido por supuesto el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen por supuesto en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
1: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya, que es mantindrà a l'espera del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar el que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria i Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia, comencem una nova setmana. Avui és dilluns 28 de setembre.
2: El nostre informatiu, que aquí tenim els titulars, diu que el Figueres restaura part del fons històric de la societat Coral Erato afectat per l'incendi del 2025.
1: Figueres estudia limitar a 50 metres la distància mínima entre determinats nous establiments comercials al centre.
2: Queixes pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres.
1: L'escala inicia l'enderroc de l'antiga rectoria per obrir l'entorn de l'església de Sant Pere.
2: I en aquest informatiu, com sempre, farem un cop d'ull a la previsió del temps. Informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ha completat la restauració d'urgència de 28 lligalls de partitures i 38 llibres de la societat Coral Erato afectats per l'incendi que va patir la seu de l'entitat el març de l'any passat. Entre el material recuperat hi ha partitures d'Anselm Calvé, Enric Morera o Amadeu Vives, i llibres com Ensayos sobre el arte de navegar por debajo del agua, de Narcís Monturiol, que conserva una dedicatòria de la viuda de l'inventor. Els treballs han permès en retirar sutge i parts calcinades, consolidar el paper i protegir els documents per garantir-ne la conservació i consulta. La intervenció ha costat prop de 9.700 euros finançats per l'Ajuntament de Figueres i una subvenció de la Generalitat. El material restaurat ha estat catalogat per la Biblioteca Fages de Climent per facilitar-ne l'estudi i la difusió.
1: L'Ajuntament de Figueres ultima un pla especial d'usos comercials amb l'objectiu d'equilibrar l'oferta de negocis al centre de la ciutat. Entre les mesures que hi ha sobre la taula hi ha establir una distància mínima de 50 metres entre nous establiments d'activitats que l'Ajuntament considera que tenen una oferta excessiva. La regulació afectaria negocis com supermercats 24 hores, botigues d'accessoris de telefonia, establiments de manicura, menjar per emportar o productes de CBD. El pla comprendria el centre històric i carrers com Sant Pau, Vilafant, Nou o Jonquera, i també definiria quins tipus de negocis es consideren prioritaris en cada zona. El govern municipal preveu portar el document a aprovació inicial al ple al mes de novembre i a partir d'aleshores aplicar una moratòria temporal mentre se'n tramita l'aprovació definitiva.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Usuaris habituals del camí que envolta el castell de Sant Ferran denuncien la manca de manteniment d'aquest itinerari d'uns 3 quilòmetres molt utilitzat per caminar i fer esport. La vegetació ha crescut fins a envair diversos trams del recorregut i amagar part de la senyalització. Els caminants també alerten de forats i pedres que sobresurten del camí que poden provocar caigudes. L'Ajuntament de Figueres ja va traslladar fa

0: uns mesos la situació al Ministeri de Defensa, ja que el manteniment d'aquest espai exterior correspon a Defensa i no al Consorci del Castell. Els usuaris en reclamen que es desbrossi i s'adequi periòdicament l'itinerari que consideren un dels principals espais de lleure i activitat física a l'aire lliure de Figueres.
1: L'Ajuntament de l'Escala preveu iniciar aquesta setmana els treballs per enderrocar l'antiga rectoria situada al costat de l'església de Sant Pere, al nucli antic. L'actuació permetrà donar més visibilitat al temple i guanyar un nou espai públic. La intenció municipal és convertir el solar en una zona verda amb arbres i espais d'ombra, mantenint l'aparcament actual. L'edifici havia passat a mans municipals arran d'un acord amb el Bisbat de Girona. L'operació forma part d'un projecte que fa anys que busca esponjar progressivament l'entorn de l'església. El temple de Sant Pere, construït entre el 1701 i 1761, està protegit com a bé cultural d'interès local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, un temps que comença a canviar una miqueta avui a les comarques de Girona, però no a partir de coets. En general, tampoc esperem que estigui plovent a tot arreu ni que ho faci durant gaire estona. Serà sobretot arran de mar i molt especialment a la Selva Marítima i també al Baix Empordà, on tindrem alguns rams, alguns ruixats. No serà estrany fins i tot amb algun tro, però no pas grans tempestes. Com a mínim, seran ruixats molt isolats i seran de poca extensió, no pas pluja general abundant i persistent. Quan més cap al Ripollès, cap a la Garrotxa, cap a la Cerdanya, sobretot, molts més moments de clariana, sobretot aquest matí i aquest migdia. Durant la tarda, algun xàfec sí que es reproduirà al Prepirineu, bàsicament, i arran de mar amb aquestes clarianes, per bé que transitòries, una mica de xaloc, més reforçat a la costa Brava Nord, i la temperatura comença a baixar a la màxima, però no la humitat. Per tant, sentirem xafogor. Avui serà una jornada enganxosa. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i als propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de Salut i Món Local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destruint. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
0: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que de moment tampoc avala sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
10: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
13: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
14: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
13: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
0: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
16: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
15: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
0: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
18: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs han tingut un plus de creixement.
17: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
19: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
20: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
19: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
21: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
22: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
5: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Subirana.
23: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
5: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
6: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
24: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: Notícies en xarxa.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
6: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
25: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts al territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
6: Montserrat Covero, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
26: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
27: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
26: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
3: Tarragona té molt a guanyar amb tot això i, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
2: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
6: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
4: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
7: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
4: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
6: Fonts de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
0: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
6: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oral Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. Al banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
0: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista, perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
6: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I arriben els esports. amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
6: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
8: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts, pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
6: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Kitsanàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'en Vol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
9: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
6: I encara en Vol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
10: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
6: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats.

mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues i m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta o un armari ple de cartes o una capsa de records. Tenim a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire, tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys, o potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res, però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
5: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària Àrea de Catalunya.
5: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
1: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
5: Així ho plantejaran aquesta tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
6: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
1: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
5: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
7: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que

0: escapar la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogor. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda, desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
3: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
5: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
6: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
5: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
7: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
9: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
7: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
1: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
11: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
10: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
13: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
12: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: Notícies en xarxa.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com per exemple l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
15: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
16: Que els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
14: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
17: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
14: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi, que es pot allargar unes 24 hores.
18: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
19: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
18: El front recorrerà el país de sud a nord.
2: Notícies en xarxa.
1: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
18: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
20: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
18: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el Plater.
1: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
21: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
22: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
21: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
18: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
1: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
18: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
1: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
0: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de tres. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
3: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí amb una, d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre de, dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
0: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
18: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: I és moment per la cultura.

0: la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Violoncel·lista Pablo Ferrández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des d'UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia en paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho.
4: I encara en handbol, el Fràquing Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga a Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EA Kefa European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que a millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda. We'll be right back.

0: societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. En setem setmana i amb els nostres tertulians el dilluns, Montse de la Llave, primer dia per tu, bon dia.
1: Bon dia, i tant.
0: Toni Caules, segona setmana, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Que ja vam arrencar, va fer campar, no, el primer dia, la Montse?
1: Sí, ja el primer dia, doncs, va ser impossible venir, sí.
0: Sort que això no és l'institut i no et posarem una incidència.
1: Era justificada.
0: Ah, d'acord, és veritat, ja va presentar el justificant, però que encara s'està tramitant. Sí. Que per cert, que jo volia avui parlar de temes educatius, que llegia doncs, que hi ha municipis que tenen una elevada taxa de no graduats a l'ESO, i a més tots els informes, no? Tota aquesta crisi que hi ha hagut amb el tema de l'informe PISA, el nivell que hi ha, i bueno, ho estem notant també com a societat, no? Que potser cada cop doncs, tenim un nivell més baix educatiu, no? No sé si ho heu percebut o no.
2: Home, jo tinc nits amb edat escolar. Tinc un que va a l'institut i l'altre que va a primària encara, no? I a vegades els miro que els llibres i els treballs que fan, no? I és, jo crec que hi falta molt aquí, eh? Ells d'alguna manera llegeixen o s'estudien i ja està, i no ho interpreten, no? Què vol dir això? Llavors, esclar, si no fan això de saber valorar i interpretar el que diu allò, llegir-ho i estudiar-ho no n'hi ha prou.
0: A la comprensió lectora, no?
2: Exactament, sí. Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: És que és bàsic, eh? Si no hi ha això, no et queda. No. Ni saps per què ho fas o no saps ni què vol dir allò. O sigui, és el que tu dius. Tu al final tu pots estudiar,
2: sí.
1: ho treus després a l'examen per aprovar i d'aquí, ja no cal dir d'aquí uns anys, sinó d'aquí uns mesos tornes a preguntar allò i dius, és que no sé de què em parles. Sí.
0: Però es parlava molt de quan nosaltres estudiàvem que ens feien memoritzar molt, no? I dèiem, ostres, ho sap de llorito, però després és el que dius tu, no? Vomites i ja te n'oblites i ho treus del hardware que dèiem aquest matí, no? Però jo no sé, jo recordo moltes de les coses que, mira, el tema divisions, per exemple, no? I el tema de les matemàtiques, que això és un altre debat. No sé tu, els teus nets com, bueno, la Montse ja li ha passat l'edat
1: no,
0: escolar
1: jo.
0: Però no sé com quin sistema de matemàtiques fan.
2: Completament diferent el que feia jo.
0: D'acord, igual que jo.
2: Completament
0: doncs,
2: diferent. No els entenc, les matemàtiques d'ara no els entenc.
0: No, és que clar, el meu fill ara està amb el tema de les divisions. Aquest estiu doncs, hem estat apretant una miqueta i jo no sé com divideix. És que no fa operacions, és que ho fa com de cap,
1: tot però, ho fan de cap i amb desenes i unitats,
0: sí.
1: I tot això,
0: descomposició,
1: sí, van descomposant i al final el resultat és el mateix. El passa que la manera de fer-ho, diuen, no, que és rapidesa mental i que amb això milloren, diuen,
0: clar, però no després sé. Es troben a l'institut que els hi demanen doncs, la manera com ho fèiem
1: tradicional,
0: nosaltres, tradicional. I a més, clar, per fer un examen de matemàtiques doncs, tens un temps limitat, que dura la classe, suposo, no sé, o potser els hi deixen mitja hora, no ho sé. Clar, tardes molt més amb aquest sistema. I això és una cosa que em va dir la psicopedagoga. En el cas del meu fill, per exemple, doncs, si està molta estona...
1: Amb quin mètode?
0: Amb el mètode seu, amb el mètode aquest de descomposició i tot plegat, doncs que tarda més estona. Clar, si no té temps d'acabar l'examen, no sé. Jo li he ensenyat la manera... Jo reconec que no sé dividir, d'acord? Quasi ni sumar, bueno, sí, me'n surto, però que em costen molt les matemàtiques, no els he entès mai i no van amb mi, jo no encaixen, jo i elles no encaixem. Però, bueno, vaig buscar la manera, vaig investigar, vaig buscar la informació, no?, perquè tinc aquestes habilitats, i li vaig intentar explicar com es feia, i ho tinc a casa, la manera tradicional. Clar, jo dic, hòstia, sí, ja em sona. A poca manera d'anar-ho buscant, ja et sona. Vull dir que tampoc, el nostre sistema tampoc era tan dolent. No?
1: No, però jo recordo, per exemple, ara diré, els rius, una cosa, els rius. Jo al meu pare se'ls sap. Bueno, com l'abecedari. I jo, ara, me preguntes i me'ls haig de repensar perquè no me'n recordo. En canvi, a ell li surten... No? L'aprenentatge era diferent.
2: Perquè a la nostra edat, la geografia,
1: era molt important.
2: Amb la història sagrada, era una de les prioritats.
1: Sí, sí.
2: Per això, jo sé que tenia notes molt altes en geografia i història sagrada.
1: però que encara te'n recordes i els diries de pape.
3: Recordo, home, de pape poder, bueno, no ho sé, no?
1: Però vull dir que sí.
3: Però sí que me n'en recordo i els situo geogràficament. Exacte. En el seu lloc.
1: Jo ara hi ha una cosa, com fan el temps de TV3, no?, que sempre ho pensava, jo deia, bueno, sí, t'estan parlant de l'Alt Urgell, no?, però moltes vegades on és l'Alt Urgell, no? I sempre deia, ostres, si posessin el mapa al cantó, no?, veuríem, no?, allò que dius, hòstia, bueno, el va situant a mesura d'anar veient i així, no?
0: Jo més o menys,
1: i ara ho fan. Ara
0: jo
1: ho
0: més
1: fan.
0: O menys m'ho ubico, sí, geogràficament. Sí. Sí, a veure, potser m'equivocaré.
1: Sí, però hi ha poblets que diu, no sé d'on m'estàs parlant, no? Llavors, ja no per un mateix, sinó per tots,
0: per
1: perquè vas veient cada això. I jo sóc més visual, val? Llavors jo intento, o faig, no?, fotografies d'aquelles, no?, i després sí, és quan me queda més, eh? Bueno, que no pas empollar, jo empollar no en sé.
0: Ara,
1: i si no
0: això,
1: ho entenc, i si no ho entenc encara menys. Vull dir que jo ho haig d'entendre per saber després explicar-ho.
0: Ara has dit que tu ets visual, jo en bona mesura també ho soc, però clar, abans només hi havia una manera d'ensenyar, i
1: sí,
0: ara...
1: La pissarra i el llibre, no?
0: Sí,
3: sí, sí, sí,
0: i empollar, va, que has dit tu, no? Sí, la paraula, sí, sí, sí, aquesta típica, llegeix-t'ho 10 vegades i
1: copia
0: i memoritza, no? I ara s'intenta, doncs, buscar la teva manera, o almenys això és el que jo veig amb els meus fills, no? que puguin aprendre de la manera que els hi vagi més bé, perquè al cap i a la fi l'important és arribar al resultat, perquè la vida no és així, sí, no és això, vull dir, arribar al resultat i prou.
1: Però els resultats que estan sortint vol dir que no funciona.
0: Que no funciona.
1: Algú hi ha aquí, sí, que no funciona, està clar.
0: Però clar, s'hauria de fer com una diagnosi, potser... caldria que ens sentéssim tots plegats, no? Perquè aquí a Vilafant, no?, que diguem que tota la comunitat educa, i és ben veritat, asseure'ns tots i fer una diagnosi, no? Però no s'està per això. O sí, veieu. Mira, que sí.
3: Alguna cosa pla s'ha fet malament, que l'informe PISA aquí a Catalunya ni l'han publicat. Mm. Poden dir que s'han despistat, que hi ha hagut algú que no ha fet la seva feina, i jo crec que la realitat és que els devia fer vergonya publicar el resultat aquell. I bueno,
1: hi ha, mostra,
3: no?
1: Hi ha tants de casos de tots plegats, no?, que siguin diagnosticats o no, sí, a les aules. Llavors això suposo que també és molt més complicat i més difícil. Per altra banda, ostres, la frustració que hi ha ara amb la mainada, sobretot, en aquest sentit dels estudis així, tu si has de repetir, repeteix, no passa res. Més val, no?, perdre un any en aquell moment,
0: bueno, vale? Per perdre o guanyar, no?
1: Per això dic, o el perds, però a la vegada l'estàs guanyant, no? Perquè aquell aprofitament és més, ara no, és que ara impossible fer repetir amb algú, no, jo fa molts anys que no conec a ningú que hagi repetit, no perquè, sinó simplement perquè és una frustració per aquell nen per no seguir endavant, però és que després la vida et para i et fa frenar de cop.
3: Esclar, és que aquests nens que repeteixen i repeteixen tenen un futur molt negre, perquè a on volen anar si el seu nivell d'estudis ha sigut el que ha sigut?
0: Clar, si no tens l'ESO, ho tens molt difícil, no?, per trobar feina.
1: Sí, però...
3: Bueno, l'ESO la tenen, eh?
1: Sí, però és com perquè, si no l'acabes...
3: Si són bons estudiants, com si són mals estudiants. No, però aquesta és una equivocació.
0: Tinc entès que se'ls dona un títol, però no és ben bé com si fos el graduat d'ESO, perquè puguin accedir a altres plans d'estudi, perquè si no hi poden accedir, per poder seguir estudiant tipus taller, ofici o coses d'aquestes, perquè potser el camí d'aquella persona no és seguir estudiant tipus carrera, no? I potser si seguir estudiant alguna cosa més manipulativa, un FP, clar, però si no té l'ESO no pot accedir a un FP.
3: Per què creieu que han fet això de no permetre repetir? Per l'accés d'alumnat que hi ha a les aules?
0: No ho sé, però ja et dic, a nosaltres ens va... Això, a la reunió d'inici... No, la reunió de Portes Obertes, crec que va ser, ara no recordo, la directora de l'Institut d'aquí Vilafant ens va explicar, perquè era això que comentava, que alguns passaven però no tenien un títol, no equivalia ben bé l'ESO, era com si fos l'ESO però no ben bé, per poder accedir a aquests plans que els hi convenia, i que per això anaven passant de curs, perquè poguessin accedir a una altra branca d'estudis que potser l'ESO no era per ells. Això no ens va comentar. No. Jo ho poso sobre la taula.
4: Sí, però també
0: lo que això és el que vaig entendre jo, perdoneu.
4: Ja estic d'acord amb tot el que vulgueu dir. No es feien dictats, no es feien llegir el d'això, no es feien redaccions llargues, eh? Estem en una època del passar imatges a través del mòbil i de lectures molt curtes, només el titular. La gent llegeix la premsa i llegeix el titular, ha habido guerra i després llegeixes en petit que quan llegeixes la notícia que no, resulta que no, el titular no té res a veure amb el que t'explica la notícia, no? I aquí vaig més enllà, també és un curs molt, o ha estat uns cursos molt difícils, quan tu, en un col·legi de 300 alumnes, de cop i volta t'arriben cada mes 10, 12 alumnes immigrats que venen de fora, que moltes vegades els col·loques per edat a la classe, però no té res a veure l'edat que tenen amb el que saben. I això lastra i fa que anar tot el curs vagi molt més lent, perquè el professor s'ha de dedicar a la classe, que té 25 o 26 alumnes, més aquests 3 o 4 que s'acaben d'incorporar. Quan aquests 3 o 4 els té una mica bé, que no van bé com els altres, però ja comencen a tirar, els hi arriba 2 més. Clar, hem passat a Catalunya d'allò de dir som 6 milions a som 8 milions en 4 anys.
0: Bueno, i però els mateixos recursos.
1: Bueno, però jo amb això, això que comentes, Toni, normalment els alumnes quan arriben, que no saben l'idioma, sobretot no estan a la classe, l'aula classe, que et diuen, normalment doncs amb aquests alumnes ja van a una altra aula on els recullen tots, sobretot
0: d'acollida, no?
1: per preparar l'idioma, però en primer lloc, després per explicar una mica les costums i tot això es fa. Llavors sí que hi han unes, no sé, però a educació física sí que hi van, no? I augmenta, però les troncals, no? Les bàsiques aquestes se'ls emporten, doncs això, amb aules específiques on et puguin aprendre, per no fer que la resta de la classe doncs quedi endarrerida.
4: Sí, però si tu tens una classe que fa cinquè i aquests amb uns mesos, amb un any, els vols posar al nivell, poder quan els incorpores a la classe tampoc estan al nivell.
1: No, i a més que en funció del que hagin viscut o on hagin viscut, els nivells són diferents. Això està claríssim.
0: Però, clar, a la societat això també passa, no? Vull dir que jo potser domino molt, jo què sé, el vídeo i les fotos perquè, bueno, perquè m'agrada i estic al dia, o les xarxes, i en Antoni li costa, no? Jo potser el que hauria de fer, o potser el que ens haurien d'ensenyar també a l'escola, doncs que jo el puc ajudar, i això no vol dir que jo em lastri i vagi més enrere, no? Vull dir que potser llavors en Toni potser m'aportarà una altra cosa, no? Per exemple, ell me podrà explicar coses d'història, per exemple. Sí, m'ho he inventat, això, però...
3: No, però això passa, i això passa ara.
0: Però l'educació ha de ser real per la vida, no?
3: La informàtica m'agrada, però no hi entenc. I he anat a diferents cursos i diferents classes.
0: Els tallers aquí del Casal de la Gent.
3: I d'altres puestos, no? Sempre que he pogut. I sí que és veritat que, d'alguna manera, quan t'ho ensenyen, estàs amb més alumnes. I el del costat potser més, en sap més que tu, t'ho agafa més, i llavors t'ho explica, no? Això,
1: sí.
3: Això és important. I suposo que a nivell escolar també deu passar.
0: Clar, sí, però vull dir que tampoc ens podem mirar l'educació a nivell individualista, no? Podem tenir també un nivell més col·lectivista, tot i que la societat és molt individualista. Però potser ens diria més bé si fossin més col·lectivistes. No sé, jo ho plantejo. No sé què opineu vosaltres. Però a nivell... La Montse posa cara de...
1: És que no, bueno, no ho sé, a nivell d'educació a l'escola, parlo a nivell d'una classe o així, no sé, jo sempre he vist el que t'ha ajudat o tu ajudes. No em surt aquest problema, però te sentes al seu cantó, no? Sí. I li explica, jo sempre ho he vist, això.
0: Jo quan estudiava, o sigui, ho fèiem però fora de l'aula, això d'ajudar-nos. A dins de l'aula... bueno, sí i no, perquè bé, sí que és veritat que, per exemple, a mi m'havien posat, i grans amigues després, persones que estaven repetint i que els hi costava, doncs que al meu costat, i jo dic, bueno, però no han vist que jo sóc molt xerrapetes, però bueno, una cosa compensava l'altra, no? En canvi, també, ara sí que veig com que sí que es fomenta més.
1: També
0: això.
1: Durant tots aquests anys hi ha hagut molts canvis, no? A nivell legislatiu i tot plegat. I això també suposo que ha fet, no? Com abans d'avançar, anar a frenar, no? Perquè depèn dels anys i depèn de com anava, doncs ara el LOCSE, el LOE, el, no? Tot això ha fet que vagis frenant.
3: N'hi ha hagut masses de canvis.
1: Exacte.
3: En ensenyament n'hi ha hagut masses, eh?
1: No hi ha hagut una trajectòria.
3: Cada vegada que hi ha hagut un canvi, ostres, surten coses que dius, hosti, però no us en donava compte d'això. Que llavors han hagut de rectificar.
0: Clar, l'altre dia el meu fill em feia un apunt que trobo interessant, perquè s'ha treballat molt el tema dels ODS a totes les escoles. Bueno, segur que us ha arribat.
3: Oh, què és l'ODS?
0: Els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, no? I me deia, no haurem aconseguit cap, arribarem al estem a punt d'arribar al 2030 i no haurem aconseguit cap. Vull dir, que realment sí que els han après, no? Perquè els han treballat, perquè ell n'era conscient de que no, que com a societat no els hauríem assolit, no? I això és un altre, amb això que dèieu, ara m'heu fet pensar en això de les reformes, no? Que el currículum ara, doncs, els ODS, després
1: cada
0: curs hi ha alguna cosa nova, no?
1: També hi ha un altre tema, jo penso, del fet de que amb els horaris i tot plegat o el ritme que portem, doncs jo recordo arribar a casa, sempre hi havia la mare, sobretot, no? En aquest cas, o el pare, depèn de... I et podia donar un cop de mà ara. Moltes vegades doncs estàs treballant o ets fora o així, llavors, o els aportes en un lloc, no? Una conferència que es deia sempre, no? O bé els nanos s'han d'espavilar sol. Ara amb totes les IAs i tot el que hi ha, posen els deures en allà, es fan sols i ja, és que ni llegim el títol. O sigui,
0: quin aprenentatge té això, clar.
1: Ja no mirem.
3: Això és dolent, eh?
1: Tu ara ja no mires què diu el títol, a veure si sé fer-ho, saps? Ni això, ja anem directes, plaf, copio i ja està. I això és un gran problema i cada vegada ho serà més, eh?
3: Jo a casa el que veig que fan és que de les assignatures que van coixos, la meva filla els posen classes de reforç.
1: Exacte, és això.
0: Jo igual.
3: Fan això, eh?
1: Però abans, potser, perquè teníem més temps, perquè potser econòmicament també era més car, o pel motiu que sigui, hi havia o el germà, o això, o el pare, o la mare, que és el que te donava un cop de mà, no? Ara, vulguis o no vulguis, aviam, és molt més fàcil, jo porto el meu fill o la meva filla, la porto allà a la classe, jo sé que d'aquí una hora tornaran i amb mi no serà aquelles discussions, perquè acabes discutint-te, no? Que li dius, torna a llegir això, vinga, és que no entens res, torna a llegir, comença per la primera. O sigui, tot això que tu, no, com a família, diguem-ho així, t'estàs implicant, estàs en allà i tot plegat, això jo crec que s'està perdent.
0: Sí, però que a vegades, clar, tu t'impliques d'una manera i el fet de ser la mare, el que passa és que la confiança fa fàstic i se't planten i diuen, no, això no ho vull fer, ara no, saps? I les discussions,
1: clar, per això t'ho dic, és més fàcil
0: com ajudar-los.
1: Clar, és més fàcil anar allà i a part també, el que diguem, tot ha canviat molt, no? Ara mateix dius, és que hi ha coses que m'aparren i penso, uau, què m'estàs dient, no? Jo també haig de demanar informació o buscar-lo així.
0: Va.
1: Buscava, no?, una enciclopèdia, un... Jo ara l'altre dia estava fent neteja de llibres que tenia i, clar, tenia un pilot de diccionaris. Que dic, és que no em faré res jo d'aquests diccionaris, no?
0: I menys ara.
1: I, clar, i a mi em deien, mama, és que això jo era petita que ho feia servir, sí, ara no existeixen,
0: no
1: existeixen, i era una manera de buscar també i de llegir, no? I tu quan buscaves una paraula, fins que no arribaves a la teva, en llegies unes quantes que te sonaven, no? Ara, clar, poses la paraula directa en el buscador, i ja et surt.
0: Amb això dels diccionaris és que...
3: O l'enciclopèdia Larús.
0: Bueno, sí. M'aconnecta que a la reunió d'inici de curs, perquè ara s'estan fent totes les reunions d'inici de curs, la professora ens va dir que estaven mirant el diccionari i que els nens estaven clar, estic parlant de que tenen 8 anys, no? Fan tercer de primària, que estaven emocionadíssims amb els diccionaris. Que clar, els havien descobert i que xulo, clar, que per nosaltres era una eina
1: de
0: suport, i ells estan allà emocionadíssims amb el diccionari. És fort, no? Com ha canviat en molt pocs anys.
1: I nosaltres érem tres a casa meu, el meu germà i jo, ens portem un any, no? Vull dir que teníem allò, els llibres molt seguits, no? I molt d'allò. I me'n recordo que ens van fer comprar un altre diccionari, perquè clar, això va canviant i això, I aquella, la meva mare va dir, bueno, pues, tu compro, en compro un o us aneu deixant i ja està, ja, ja després en comprarem una altra. Doncs les discussions que teníem, discussions per un diccionari, ara...
0: Ara això és impossible, això.
1: Ara,
0: ara es discuteixen per
3: abans,
0: la tablet.
3: Abans els llibres del germà gran passaven en el germà petit.
1: Sí, eh? Bueno, i tant.
0: Ara no m'obris el meló de les editorials, perquè jo he arribat a la conclusió que això és una màfia.
3: Bueno,
0: i que per
3: tot.
0: Això no, no, perquè és una màfia, màfia entre cometes, no? És un negoci i que canvien la portada i alguna cosa que hi hagi potser algun error i, la, i ja l'has de comprar nou perquè...
1: No, s'està actualitzant.
0: Sí, sí, però sí, sí, jo ho entenc que, ja que s'actualitza, eh? Però que t'obliguin, és que la despesa és...
1: Però cada vegada n'hi ha menys de llibres també. El que passa que encara que siguin digitals, els has de comprar.
0: Mira, clar, jo a l'escola dels meus fills no s'utilitzen llibres, no? Treballen molt per projectes i tal. I ara estan, no són ben bé llibres, són quadernets.
1: Va, és el mateix.
0: Sí, és el mateix, no? Perquè abans els hi donaven les fitxes amb fotocòpies, el que sigui, i ara doncs, han fet els seus propis quaderns i algun llibre que alguna editorial els hi encaixi, no? No sé si cada cop anem a menys llibres o... s'està anant una mica de dir ens hem passat de frenada de pocs llibres, molt ordinador, a l'institut m'ho comentaven això, que intenten reduir l'ordinador i anar més llibres, clar, veurem, també, que potser sí que ens hem passat de frenada.
1: Jo, a mi que no m'atreguin el paper, eh? No, per no. Molt que, saps, jo quan haig de llegir allò unes quantes fulles des de l'ordinador... des de la pantalla no, no m'acosta molt, m'acosta molt.
3: Paper
0: jo també,
1: m'acosta molt i acabo, doncs mira, ja ho sé que no s'ha de fer, però acabo d'imprimir-lo, no, i llegir-lo en paper i si convé assenyalar o si convé, saps? Si no, no, no,
0: clar,
1: no ho entenc.
0: Per contra, el tema del paper, hi ha qui no el vol utilitzar, no perquè sigui molt pro pantalles i les pantalles són el millor, sinó per un tema ecològic, perquè
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: el paper
1: per
0: ve dels arbres, bueno, tu dius, si ja sí que no s'ha de
1: sí,
0: fer...
1: Jo ja ho intento, eh? O sigui, hi ha moltes coses
0: els
1: ecològicament no...
0: Els imprimeix a doble cara, que ho
1: sí,
0: sapigueu.
1: Sí, no, no, i que intento el que... Aviam, hi ha coses que te'ls ho fas per pantalla i ja està, però hi ha vegades que són temes més complexos que jo que necessito del paper.
0: I sobretot si ets una persona visual, sí, perquè necessites veure-ho i poder-te fer un destacat o un subratllat o apuntar-te una cosa al costat. Clar, la manera d'aprendre que teníem nosaltres era aquesta, potser.
1: Sí, però... Encara es fa, però en pantalla.
4: Sí, clar, però aquí anem a lo d'abans. A l'hora de que tu venies d'un moment de que escrivies a classe, feies utilitzar el boli, sigui per fer una divisió, sigui per fer unes sumes, sigui per llegir, el que sigui, ho estaves repetint a l'hora de fer allò.
0: Clar.
4: Clar, si tu t'ho donen en digital, en pantalla, i no sé, no queda tant, no? Per tant, jo crec que no hem d'oblidar el digital, perquè anem a una, vulguem o no, anem
0: bueno, i per
4: a una,
0: força, perquè els arbres són els que
4: digital,
0: són.
4: Però hem de fer-ho d'una altra manera. Jo crec que tampoc fa falta, a vegades dèiem, home, ens hi fixem en Finlàndia, o en Suècia, la manera d'ensenyar, la manera de com tenen ells l'escola, que ens porten molt avantatge, no sé què, no?
0: Bueno, però això no és Suècia. Que és una sèrie molt interessant.
4: Jo crec que potser ens hem... Ja, va bé, molt bé, aquests informes PISA, perquè hem demostrat que amb aquest informe doncs no anem bé. Ara s'han de canviar les coses per tornar a anar millor, i ja està. Això és així de clar. Jo crec que bueno, que el problema és un problema ja per començar polític, de canviar les lleis, hem de trobar un sistema que funcioni, que vagi bé, que no siguin els polítics sinó la comunitat educativa que digui aquest sistema és el que funciona, perquè jo crec que veníem del BUP i del COU, per dir una cosa, i de l'EGB, i no anava tan malament, eh? Bueno, sí que anava malament, perquè si els que ens governen han fet BUP i COU és que hem anat molt malament.
1: Oh, que ets dolent. Més val que...
0: Home, potser hi ha algun que ha fet això, no? Ja, però tots són tan grans.
1: Hem de jovenets, eh?
0: Sí. Però, clar, amb tot el que hem anat dient, que dèiem, no? Que hi ha diversos factors, no? L'entrada de la IA, tot el que són les noves tecnologies i aquests canvis tan ràpids, l'economia també afecta, no? La Montse ho deia, no? El fet de treballar els dos, els horaris que tenim i els horaris escolars, perquè... perdoneu, però hi ha un debat sobre la taula d'anar cap a la primària amb jornada intensiva també.
1: Jo m'agradaria que inclús a l'institut, els de l'ESO, tan sols primer i segon,
0: que fessin tardes,
1: fessin de mitja tarda, un descans, un dinar, i després que acabin de fer les dues hores.
0: Però
1: així,
0: no veus que hi ha una raó econòmica aquí al darrere, de que es fes intensiva a l'institut, així treien els menjadors,
3: s'estalvien el menjador.
1: Sí, tot el que tu vulguis.
0: Jo crec que va ser per això aquesta decisió. Jo feia matí tarda fins a quart d'ESO. I llavors el batxillerat sí que només feia matins, em sembla. Sí, diria que sí, ara no me'n recordo, però jo recordo fer tardes,
3: però
0: no em vaig pas morir.
3: Som molt petits per estar a l'institut encara, eh? Sí. Pensa que comencen a les 8 del matí i pleguen a 2:15. Jo com a vegades vaig a buscar el meu net?
0: El meu 8:15 a 3:15.
3: Imagina't, sí. Bueno, el mateix.
0: Sí,
3: el mateix.
0: Semblant.
3: Jo vaig a buscar el meu net a vegades i el porto que ve a dinar a casa, no? Abans de aparcar, paro. I quan he aparcat i he entrat a casa, quasi ja ha dinat.
0: Sí,
3: ho ha devorat.
0: Clar.
3: Perquè
0: sí.
3: Tenen molta gana.
0: Normal.
3: Són massa petits encara per fer-ho tan intensiu.
1: Sí, i moltes hores seguides, i per moltes molt que hi hagi el pati de descans...
3: Encara que fan mitja hora de pati, és poc.
0: Sí, no, fan dos patis aquí a Vilafant.
1: És molt canvi. Bueno, passes d'acabar l'estiu, no?, que has acabat amb sisè, d'anar de matí i tarda, que et cuiden, que te posen a la pissarra encara, no?, els deures per demà, no?, i passes... Han passat 3 mesos i ja t'has despavilat tot seguit.
3: És un canvi molt fort.
1: Ja ets gran, saps? Ja. Quan no deixes de ser encara...
0: Jo estic en ple canvi i... preocupa molt aquest canvi, perquè amb la Montse n'hem parlat moltes vegades i ella em diu, tranquil·la, sort que em tranquil·litza, no? Perquè és que... I a més, aquí també, dels factors, jo apuntaria també a les vocacions dels professors, no? L'accés a l'ofici de professor, que també caldria mirar, no? Els nivells dels professors, d'on venen els professors. Clar, no és el mateix un professor de primària que un professor d'institut, que ve d'una altra via, no?
4: Però això no és nou d'ara, perquè jo anava a estudiar i hi havia el bon professor que explicava les coses i tu les entenies, i el que venia a donar classe per donar classe, venia, t'apuntava a la pissarra, no sé què, i el que volia era marxar, i li era igual si ho sabies o no ho sabies. Això depèn de les persones.
1: Sí, això sempre hi ha sigut i seguirà.
3: No és pas per capacitat.
0: Perquè a mi m'han dit moltes vegades, ostres, deixa el periodisme, fes el curs pont aquest del CAP, es deia abans CAP, no, ara és un màster, i fes-te professora d'institut.
4: Ja, però molta gent ho fa per tenir una feina que està bé, que té un
0: bon
4: horari,
0: bé,
4: que fa vacances a l'estiu, al Nadal i a la Setmana Santa, i no sé quant. Però i la vocació? Tens vocació de professor? T'agrada?
0: Per això mateix no ho he fet. Que m'agrada molt xerrar amb els adolescents, m'agrada molt ensenyar, però m'agrada molt la meva feina. Jo explicar els diftongs, perquè em tocaria llengua o no sé què em tocaria per la carrera que he fet, jo no em veig, és que no me'n recordo ni de què era un diftong, ho he hagut de repassar.
1: Bueno, però clar, per això hi ha les vocacions, no, que es diuen, i ser mestre o ser professor t'ha d'agradar i

0: ja no podem més.
1: Clar, a més, aquí també heu apuntat també el tema de les necessitats especials, que cada cop n'hi ha més. Jo no sé si és la manera en la que vivim, que abans potser no es diagnosticaven, no ho sé.
0: Bueno, clar. Qui n'hem més mogut, no? O que ets nerviós, ja estava. I això és per algun motiu.
2: I ara són tots classificats.
1: Són NSS.
0: Tots tenen l'etiqueta, que dic jo.
1: TDAH, dislexia...
0: Està molt bé, perquè a vegades un mateix llavors ens diu, ostres, ara entenc, no? O l'ajudes a estudiar diferent, o veure les coses diferent, o explicar-les. Però clar, ostres, no sé si ens passem de frenada també, perquè arriba un moment que dius, bueno, tothom té algo.
3: No sé, jo quan anava a estudi hi havia els llestos i hi havia uns que eren burros, que encara que el professor li expliqués 50 vegades eren burros.
1: No, o sigui que... però potser aquests que dius tu que eren burros tenien altres habilitats, potser a l'hora de dibuixar dibuixaven molt bé.
0: Sí,
1: no.
0: Sí.
1: No, burros, jo no em crec que hi hagi una persona, bueno, no ho sé, no hi ha persones burres, vull dir, hi ha persones amb altres intel·ligències.
0: O que no és un belluguet, jo n'hi havia a la meva classe que deien, és un belluguet, no para mai a la cadira, pots sentar-te a la cadira, t'enganxaré el cul a la cadira en pegamento, jo això ho havia sentit a la classe.
1: Potser aquesta persona serà un gran esportista.
0: Però per altra banda, ara els nanos que els hi passa això, tenen una etiqueta. Vale? Sigui bo o sigui dolent, però o sigui, també els ajudes, no? Els ajudes a que es puguin assentar, que puguin concentrar-se, que puguin aprendre, no? I a que puguin fer. Però no vol dir que tinguin unes habilitats diferents que, doncs, que les meves, que a mi, doncs, bueno, jo m'estava tranquil allà.
2: Jo quan anava a escola, estic d'acord amb el que dius tu, Toni, és que hi havia burros, però n'hi havia que perquè no arribaven. I n'hi havia perquè no els donava la gana.
0: Sí, clar.
1: Aquests no eren burros, aquests eren vagos.
2: N'hi havia uns que estaven molt obsessionats amb el futbol i en ells no els hi parles res més que de futbol.
0: Sí,
2: però hi eren, també,
1: Sí. Fem una cosa, que hem apuntat aquí un diagnòstic molt gran. Espero que ens escolti algú que tingui poder i que vagin fent aquest diagnòstic per poder-ho solucionar, no? És el primer pas, reconèixer que tenim un problema, no? Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga.
4: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
5: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
4: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
5: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
4: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
6: Saps aquest lloc on sempre tornes?
7: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
6: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
8: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
9: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
10: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
9: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
10: Dissabtes de 10 a 13 hores.
9: Diumenge tancat.
10: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
9: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
10: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
11: Uau! Quina furgoneta!
12: L'he llogat a Iberfurgo.
11: Està com nova, ni sembla de lloguer.
12: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com.

0: Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, ens hi tornem a posar a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Avui tinc una amiga que fa anys que viu a Sabadell.
1: I felicitats.
0: I en fa 40, eh? Felicitats, Esther, per molts anys. Benvinguda als 40, que jo ja els vaig fer. I, bueno, és com... Bé, almenys algú més al meu club, perquè...
2: No, i tant.
0: Això de tenir-ne 40, ai, costa una mica.
3: 40.
0: Ja els atens?
3: Sí, de sobre.
0: Bueno, aquí a la taula tots els tenim, no? Bueno, mira, és una etapa més que s'ha de celebrar, i tant que sí.
1: És aquella edat que tombes, eh?
0: Sí.
1: Jo, de crisis no n'he passat mai, n'he passat només una, la dels 40.
0: Sí.
1: Vaig estar un temps per acostumar-me, perquè la joventut, tot això ja ho deixaves enrere i entraves en una nova fase, no?
0: Però,
1: i em va costar molt.
0: Però jo, no sé, la gent que conec de 40, clar, és que hi ha de tot, no? Hi ha gent que la veus molt gran... Jo em sento jove.
2: Bueno, però una cosa és un mateix com se sent.
0: Bueno, i com em veuen.
2: L'altra és que no és el mateix. O sigui, tu ara dius, jo 40 em sento com quan en tenia 30 i tot plegat. Però la teva perspectiva de veure les coses
0: canvia. Això sí, he viscut més temps, sí.
2: La manera de pensar inconscientment te canvia. Una cosa que, no sé, que igual ara ho veus, jo què sé què te diré. Amb la mainada mateix, no? Abans era, bueno, si cau no passa res. Ara ja és, bueno, si cau no passa res, però me l'estic allà pendent, no? Són aquelles coses que et van preocupant, no? I vas veient, pues, bueno, pues, més oportunitats o més perills també a la vegada, eh? Perquè veus les dos. I ara ve quan te diran, bueno, quan en tingui 50, i ara tu tocaria dir, bueno, quan en tinguis, no?
0: Bueno, i ha passat la pilota en Antoni directament.
2: Clar, és que és així, eh?
1: No, és que és veritat, eh? I jo amb aquest aspecte potser no me'n preocupo tant, no estic tant al tanto, però la meva dona, el tanto que no es faci mal al nen, el tanto que això, el tanto que jo...
0: Se'ls veu jo... No sé...
2: Bueno, jo dissabte vaig estar amb una noia i estava... Vol preparar la festa d'aniversari i em farà 30. I clar, que em va dir això dels 30, i dic, ui, 30, però si és un bebecito, no? Penses, no? Clar, però... No, jo també suposo que en el seu moment, doncs, aquests números rodons són els que dius, uau, no?, que canvies de dècada. Bueno, s'ha de tirar endavant, no?
3: Jo el que veig molt complicat, ara que hi ha tot aquest moviment sobre l'habitatge, tota aquesta manifestació...
0: Sí, aquí anava jo ara, no? Perquè...
3: Tot aquest 26S, que és el 15M, allò acampats al sol... Home,
0: el sol a la plaça del sol, no?
3: Hi ha fa molts anys que hi ha crisi d'habitatge caríssim, els habitatges estan pels núvols, i jo no sé com ho arreglarem això, però alguna cosa s'ha de fer, perquè avui en dia és impossible que la gent que vingui de fora tingui un lloguer de pis i que els que viuen aquí, els nostres fills, puguin llogar un pis i anar-se a viure allò que... marxar dels pares.
0: No, perquè tu no saps que l'article 47 de la Constitució... I ara em direu, per què te'n recordes que és el 47? Doncs perquè són 47 els anys que potser tindràs quan et puguis comprar una vivenda en aquest país amb la política d'habitatge. I potser hi ha ni 47, no? La Montse em sembla que posa cara de que no hi està gaire d'acord.
2: Bueno, és molt complicat i portem molts i molts anys i molts mal, doncs, que no s'ha construït ja no els habitatges, sinó aquesta política d'habitatge, eh? Aquesta mirada, diguem, anem fent cada any, o sigui, venen, diguem, no? Quan venen gent, doncs, de fora o així, han de poder viure en un lloc, però si no hi ha construcció és impossible. És impossible, tu dius, ni tu mateix per viure ni l'augment de les persones que venen.
3: Clar, i els pisos de lloguer de temporada, aquests pisos...
0: Això és un altre factor.
3: Exacte, no de fons voltors i de propietaris. Jo ara tingués 4 o 5 pisos a Roses o a l'Escala o a Llançà a un lloc turístic, no és el mateix jugar un pis 400 o 500 euros al mes que 1.000 euros a la setmana.
2: Ja, però això ha fet molt de mal.
3: Sí. Això ha fet molt de mal.
2: Molt de mal. Molt de mal, i la gent ho ha fet perquè, lògic, no?
3: Bueno, perquè ganes. La llei ho ha permès, això hauria de prohibir-se, perquè el que vol llogar pisos que construeixi un hotel, com abans, tenies un hotel, un càmping, un bloc d'apartaments, apartaments turístics, però tot el bloc dedicat a apartaments, no com un pis que tu vius tota la vida allà amb la teva família, ara resulta que en el segon, en el quart i el no sé què, són pisos turístics i cada dia va gent amunt, amb maletes, gent avall, que destrontolla el que és el modus vivendi d'aquell habitatge.
2: Totalment,
3: no?
2: O inclús...
1: Sí, i això obliga, per una altra banda, pressionats, haver de deixar l'habitatge.
2: Sí, tant, eh? Mm-hmm. I tant.
3: Clar, perquè si jo tinc pis, un suposar, eh? Tinc uns pisos a Roses, que hi ha un senyor...
0: Un suposar, això vol dir que li agradaria.
3: Que viu allà, la meva idea seria fotre's al carrer, perquè ells em paguen 500 euros al mes, per poder llogar-se als turistes que em pagaran 1.000 euros mm-hmm. a la setmana. O sigui que imagina, clar, la gent el que vol... I amb això, què estem provocant? Estem provocant la falta d'habitatge.
2: També la previsió d'empreses o així, no? Ara mateix, aquí tenim a l'Amazon, quanta gent hi treballa, una bestialitat de persones. S'ha pensat que tota aquesta gent, si no són d'aquí, han de viure? Tenir un habitatge, no? Llavors, quants n'hi ha que han arribat que són de fora d'aquest entorn, de l'Alt Empordà, i diuen, vale, sí, jo vinc a treballar, però és que viatge a poder dormir. Viatge a poder portar la meva família. I què els hi passa? Que no n'hi ha.
3: Jo tinc uns amics a Galícia que fa un any...
0: No n'hi ha que et puguis buscant, permetre. Eh? No hi ha que et puguis permetre, també.
2: I hi ha que no et puguis permetre.
1: Eh?
2: Tu busques... Tu busques ara un pis de lloguer. Mm. Hi ha llocs és que és igual que tu puguis permetre, no? Sinó és que ja no n'hi ha.
3: Per això jo tinc aquests amics a Galícia, fa un any estan buscant pis, tots dos tenen feina, una parella jove, 30-34 anys, i no hi ha manera de trobar un pis, no a Figueres i Rodalies,
0: sí.
3: No troben, i els que troben, caríssims, i a més que els hi fan pagar 4 i 5 mesos per allò de
2: d'avançar, no té lògica.
3: És impossible.
0: Va, el problema és que s'ha deixat tot a la mà, m'agradaria que hi fos l'Hèctor, del lliure mercat, no? Potser? Però jo dic que m'agradaria que hi fos l'Hèctor perquè ell aposta, no?, perquè el mercat s'autoreguli.
1: Però això els governs haurien d'haver-ho controlat des del primer moment, perquè la tendència ja se sabia que era aquesta. Mai anava enrere això, sempre va endavant. I arribem als extrems que hem arribat.
2: Sí, sí.
1: En aquestes situacions complicades i de difícil solució. Ja veurem ara... Demà en Sánchez que diu que...
0: Sí, aquest decret, no?
1: Que ha de fer un decret a veure què fa. Tant de bo li surti bé i tingui el recolzament dels altres partits polítics per tirar-ho endavant. Però està molt difícil, eh?
2: Sí, sí.
0: Pues que el problema de l'habitatge, jo crec que hauria de ser, abans hem parlat d'educació, un dels puntals, habitatge un altre. Perquè és que encadena moltes coses.
2: Però al final us heu fixat que tots els puntals, no? O sigui, l'habitatge, l'educació, la salut, tot,
0: la seguretat
2: també, no? Tots aquests que són els puntals, dius, com és que es porti tant de temps que no s'hi ha fet res? Sí. És lo bàsic, si no hi han aquests quatre camins, no? I aquests quatre estratègies que vagin continuant, independentment qui mani, això és avançar.
1: Sí, però pensa que hi ha molts interessos que això no es canvi, eh?
2: Ja.
0: Clar, hi ha hagut un interès perquè no es canvi. Clar,
1: I s'han fet autèntiques barrabassades amb l'habitatge.
2: Clar, però això t'ho dic, que independentment de qui hi hagi, de qui mani, independentment de tot això, ha d'haver-hi una línia, i aquesta línia s'ha d'anar continuant endavant.
0: Però sí, jugues contra un poder molt gran, que és l'economia, eh?
1: Aquesta línia no se segueix.
3: Però i la justícia?
0: Ja
3: se sap,
0: sí. La justícia?
3: No podem passar de 6 milions d'habitants a 8 milions a Catalunya i tenir menys jutges que quan érem 4 milions? Ja, és que és impossible que els jutges tirin endavant si tu estàs en un jutjat treballant i tens 200 judicis o 200 causes per estudiar, per veure aquest perquè ha robat, sí, l'altre perquè l'acusen de no sé què, l'altre... És que és impossible que això tiri endavant.
1: A part de tot això...
2: I metges també, la salut també passa. Els metges, infermeres, tots estan igual. Sí.
1: El Departament de Justícia és del que menys ha invertit a l'Estat. Mm. Està molt i molt enrederit. Mm. Alguns interessos hi ha aquí, també.
0: Mm. Sí, sí, a més, fins i tot digitalitzat i informatitzat.
1: No ho està, s'està fent molt lentament per la necessitat que hi ha. Perquè és clar, no és normal que tu et estiguis pendent de judici i estiguis 3 o 4 anys esperant el judici.
2: I falten,
1: no és normal.
0: Perquè la justícia ja no és justa si tarda tant a jutjar-se.
2: Falten mans, amb la mà de gent que vol treballar, perquè n'hi ha molta de gent que vol treballar, i dius, què? Mm. No?
1: Sí.
2: I després es gasten diners, perquè dius, és que anem justos, no hi ha diners, el que sigui, però a vegades es gasten diners on te no tocaria, en posar els esforços.
0: Clar, llavors és una inversió equivocada, fruit de moltes inversions equivocades, i per això estem com estem, perquè no s'ha seguit la línia...
2: No, potser de prioritzar, no?
1: És fruit d'una decisió interessada.
2: S'han prioritzat altres temes.
1: La justícia és el més enredarit que hi ha. I tu parles a qualsevol personal que treballa als jutjats i veuràs el que et dirà.
2: Cremadíssims, per agafar la porta i marxar.
0: Però els mestres estan cremats, els metges estan cremats, el personal de justícia està cremat...
1: I es prenen decisions... Per exemple, un cas que em toca personalment a mi.
0: Jutges de pau.
1: Els jutges de pau podríem aliviar amb molta feina en els... en el jutjat de primera instància, en aquest cas el de Figueres, no? Però què han fet? Ho han digitalitzat, i em sembla bé, però a la vegada ens han tret moltes competències que podríem fer nosaltres de manera desinteressada.
0: Un exemple, casar, no?
1: Casar. Un exemple, casar. O bé quan tens reunions amb gent de diferents nacionalitats, estar al tanto, que això ho fan els ajuntaments, estar al tanto de que aquella persona no sigui un casament d'aquells arreglats. Això es té que... Tot això podríem fer-ho nosaltres. Que el dissabte que varen tenir la reunió de jutges aquí a l'Alt Empordà, doncs ho varen dir-ho, i varen demanar, el mateix conseller ho va dir-ho, estaria bé que quan hi ha es té que controlar els casaments aquests que no siguin casaments interessats, que d'alguna manera a part de la persona que està a l'Ajuntament doncs, gestionant això, doncs que hi sigui present el jutge de pau, perquè a vegades s'escapen coses, perquè es veu que últimament hi ha una tendència molt alta de que aquests matrimonis d'interès d'alguna manera han fracassat, i s'ha vist ben bé que anaven per l'interès i no s'ha sabut veure, no? I llavors demanava, el conseller demanava la presència del jutge de pau aquí perquè el que no veu poder el funcionari ho vegi el jutge de pau.
0: Clar, i els casaments ara els han de fer els alcaldes i els regidors, no? Uh-huh. Pel que tinc entès.
1: O els notaris. Els notaris, uh-huh. Perquè aquí, és clar. Diu que a Madrid, quan se'ls va demanar això, que es tornés a posar una altra vegada, van dir sí, es tornarà a posar, diu perquè ha sigut una equivocació.
2: Sí.
1: Però d'això fa 2 anys.
0: Ja. Però aquí devia haver un interès.
1: No, és que hi ha un interès econòmic aquí.
0: Per donar els més coses als notaris, potser? O...
1: Per exemple.
2: Ostres, pues...
1: Per exemple.
2: Pues, el que ha fet també és recaure doncs, sobre l'Ajuntament.
1: Sí, sí. Coi, per què no podem aliviar nosaltres a l'Ajuntament? Per què l'alcaldessa o l'alcalde o el regidor ha de perdre un temps en casar quan s'ha de dedicar a la gestió del poble?
2: Sí, sí, sí.
1: I això pot fer-ho tranquil·lament el jutge de pau, que ho fèiem, i ho fèiem molt de gust. Doncs ho han tret. Per què carai ho han tret això?
0: Clar, a veure, si els nuvis decideixen que vol que els acasi l'alcaldessa, no. Cap problema, no?
2: Hi ha vegades que és...
0: Que clar, no et queda més remei.
2: És tràmit, no? Vull dir, hi ha parelles que porten 20 anys visquent junts, no? I que vull dir, ho formalitzen en paper, val? I és simplement per això, per una formalització, vull dir que més enllà, doncs, de que sigui d'una cerimònia, vull dir que tot això dius, bueno, no caldria, i sí que és veritat, jo sempre els hi dic, m'agrada molt, perquè és veritat que és un moment maco, tot i siguin, doncs, a vegades això, formalitzacions i prou, però, clar, el volum que tenim nosaltres aquí a Vilafant és molt... És molt alt i cada vegada més,
1: no.
2: I dius, ostres, haguent-hi doncs aquesta figura, no? i aquesta persona o persones voluntàries, perquè ho feu totalment voluntari, dius, hosti, agafem els recursos que hi ha i les eines, sí. No? I aprofitem-ho entre tots.
0: Clar.
1: El problema és que tot això depèn de Madrid.
2: Ja. Haurem d'anar tots cap a Madrid.
1: I Catalunya...
0: La plaça del Sol tots, mira, que hi ha tendes de campanya allà.
1: Catalunya, sí. la figura del jutge de pau és una figura potent.
2: Sí, però fora d'aquí no.
0: No.
1: Però fora no. A les Espanyes és insignificant. Hi ha més jutges de pau a Catalunya que en tota Espanya.
2: Sí, sí. I clar, llavors...
0: Clar, suposo que per això aquest error intencionat, potser,
2: bueno.
0: No?
2: Bueno, potser no, en aquell moment no ho va ser-ho, però el problema és que estem així.
0: clar, clar, i amb el que suposa, no, de conseqüències, no? Però tornant a l'habitatge, és clar, és que preocupa que les generacions, o sigui, a vegades parlem de pobles deserts, que la gent se'n va, però clar, potser és que no es pot permetre aquelles vivendes en aquells pobles, no? Perquè...
3: Bueno, aquí a l'Empordà, a veure, és que parlem de dos tipus. Aquí clar, a l'Empordà, tot el que sigui arran de costa...
0: És caríssim.
3: Tot el que sigui arran de costa, sigui tota la costa mediterrània, tota la costa de Galícia, tot el que es costa, 50 quilòmetres o 40 quilòmetres de la costa, és caríssim. Jo els pobles aquests que diuen, home, en la Castilla... a Castellón, a Cuenca, allò, sí que trobaràs habitatges en un poble, però clar, què passa?
0: Que tens de
3: estàs
0: serveis.
3: Molt lluny de la teva feina, no hi ha fàbriques, no hi ha indústries, no hi ha, potser hi ha pobles que encara no tenen internet, no sé, hi ha una sèrie de coses que s'ha descuidat amb el temps, poder quan plou quatre gotes, que aquí també passa, però bueno, més sovint allà marxa la llum, no sé. La carretera és una carretera per arribar al poble aquell que bueno, que està plena de clots. Hi ha una sèrie de coses que fa que la gent no se'n vagi a viure al poble. Perquè quan parlem de poble, no parlem de cap poble de l'Alt Empordà, perquè tu vols comprar un pis o una casa o llogar aquí a l'Alt Empordà, a tota la comarca, és caríssim.
0: Sí.
3: Vull dir que hem d'entendre aquest... I d'on està la feina? On estan les fàbriques, la logística, l'autopista per les connexions, on està el tren? Tot està a la costa.
0: Clar.
1: I una altra cosa que no n'hem parlat. El tema dels pisos buits. Feu un exercici. Aneu a Figueres, poseu-vos a la plaça de l'Ajuntament i mireu al l'aire.
0: Sí, sí.
1: A la Rambla exactament igual. Mireu al l'aire. Quants habitatges hi ha que són buits?
0: Bueno, però es mantenen gràcies al Baix, que és un comerç, no?
1: Sí, però no és la solució.
0: A més, el model comercial que s'ha fet en...
1: Quin és el problema? Jo estic d'acord que hi ha gent que no necessita i més tenen tancat. Però si hi hagués una llei, una normativa que impedís que si t'hi entra gent, doncs no els puguis treure, tot això estaria llogat.
2: Sí, però també en el cas aquest, jo a vegades m'hi fixo, que hi ha edificis que estan ja fets malbé, diguem-ho així, que dius, posen venda, no? I dius, ostres, això no podries agafar, perquè al final s'està deteriorant, s'està fent malbé de no viure ni de res.
1: I ho tu mateix.
2: I dius, ostres, més val, abans de tenir-lo tancat, no? Fer aquesta inversió, si tu vols, o donar-ho amb un preu més o menys assequible i que tu hi puguis anar-hi a viure i baixaria aquesta, primer de tot l'oferta i la demanda, per tant els preus baixarien, no? Perquè n'hi hauria més i per l'altra banda doncs hi ha més necessitat. I m'estan aixecant el braç la Mercè, deu voler dir que adéu, no?
0: El dit que vol dir que quedava un minut, ara ja queden menys. Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí, el debat interessantíssim del tema de l'habitatge, segurament el continuarem altres dies. Tornarem demà dimarts amb els companys del dimarts, amb més tertúlia, amb el suport de gestoria de Fernández. Passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: atrapado en un juego de móvil.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president d'Efial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
5: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo, i llegir és el que desperta.
4: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
5: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno, però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc, però crec que per llegir i per la vida, sobretot avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, eh? Ja que ho vaig aprendre molt l'any passat quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional sota les bombes a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, eh? No estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
4: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
5: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, canviar el teu eix.
4: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Max, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països, i tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
5: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
4: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
5: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo, hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
4: És veritat.
5: 3 cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família, entren en el debat, perquè no és la gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil, sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són, bueno, i tenen aquest debat. Hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps, i aleshores aquesta obra per mi va del temps, de vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no, o estic fent per inèrcia. Per mi va d'això aquesta obra, i també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari, i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estant en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores està l'Arbel Barau, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
4: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària, i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
5: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, ah, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai, perquè aprens i dius, ai, mira que guai.
4: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
5: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content, i sí, amb moltes ganes. Sí.
4: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
5: no,
4: tu no pares.
5: Jo no paro, no, perquè tinc, sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics. S'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè, mira, ja, i tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
4: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
5: Sí.
4: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
5: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és, vale, està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que et fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, m'està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
4: I el primer dia és el 5 d'octubre?
5: 5 d'octubre, sí.
4: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
5: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra, és el mateix que en un bar, d'igual si et posen bueno, no d'igual, però és sobretot com generes aquesta energia, i per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix, o sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
4: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem el dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
5: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer al teatre.
4: És un superluxe això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
5: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, del que hem estat parlant. Té a veure de sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no, quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
4: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
5: I tant, jo crec que et fliparà.
4: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
7: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm,
1: comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar-t'ho és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules, i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no?
2: Sí, en una època? Sí, en una època que clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto, perquè clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major, llavors marcàveu una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal?
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta dut com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i el cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de

0: has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé se't desfaria.
1: Clar. I de fet un altre dels reptes és el temps.
0: Sí.
1: Perquè clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà, li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena, llavors la Goretti corre a fer pentinats.
0: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent amb 30 dies o amb molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta. Perquè clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
2: I amb la clientela habitual, suposo, també.
0: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres.
2: Clar,
0: això
2: clar.
0: Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
2: Goretti,
0: això ho fas a hores mortes.
2: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
0: No, només els pentino els gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
2: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
0: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
2: clar,
0: a tants
2: caps. Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
0: exacte.
2: Moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
0: I, bueno, moltes gràcies,
2: Anna. I Gemma,
0: Anna.
2: Gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A veure. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, topins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, topins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici...

0: i el treball era d'Oller. Hi ha matisos i diferències entre Terrissaire i Oller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'Oller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'Oller.
1: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim oller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
0: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella era, bueno, ella es va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
1: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
0: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven i... Però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres. És un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
1: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
0: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ollers.
1: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar, i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
0: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
1: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
0: Hi havia moltes coses allà perquè, bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia pues, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però, bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
1: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
0: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
1: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Què? Vinga. Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
3: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
2: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
3: I tant, i tant.
2: Ara el comercialitzen per fer sopa i ei, que sembla que li dona un toc genial.
3: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
2: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta, són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
2: Gràcies a tu per ser-hi.
4: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
2: Ostres!
4: Tot i que t'he de dir que també és cert que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
5: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
2: Bueno.
5: D'acord? Bueno.
2: Fem el matís. Arquitecte tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet, posant-hi allà Barraques de l'Ebre, i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
5: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta, i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim de, no, d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
2: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven,
5: sí,
2: molt, no?
5: Sí, sí, són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda, i a més a la part de dintre de la barraca, pues de vegades a la part més alta esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
2: Clar,
5: així és.
2: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
5: No, estan encalades. I són precisament pues barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
2: Sí, exacte.
5: Hi ha la barraca tradicional de pedra seca, que per exemple a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en este cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
2: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
5: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada, de manera que per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien, no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
2: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
5: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
2: Ostres, quina davallada.
5: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
4: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
5: Sí, perquè formen part del paisatge, i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix, i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'este projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors, entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional, i a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etcètera, no? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs, i realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
4: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
5: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat, i esta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals, però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla, i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
2: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
5: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
2: I a més, recuperar aquestes barraques, és a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50,
5: exacte,
2: és a dir, que en tornem a tenir 100.
5: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més, tant de bo.
2: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
5: moltes gràcies.
2: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
4: Fins aviat.
5: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data, sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests dos dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests dos dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos dies de festa, un cap de setmana,
2: sempre,
0: quatre
2: sempre
0: dies.
2: Sempre
0: bé, no?
2: I tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va, sí, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. Sí, que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer vacances.
2: Sí, ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, vale, que sigui possible. Vinga, ben tornat. Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada.
2: Sí.
0: I fins demà.
2: Perfecte.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions al Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
2: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
1: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i animat al PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: Soleu sentia anar apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: I aquí tenim doncs a Carlota Giró, que ens ha acompanyat amb aquest Por Interés. Música de quilòmetre zero, música 100%, amb segell empordanès, amb Por Interés.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
0: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Caramel és el títol d'aquesta propera cançó que ens acosta Dani Ocean.

Ja saps que Ràdio La Fana et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: 29è aplec de Manoli Palol Sa Valdòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sa Valdòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sa Valdòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sa Valdòria. No hi faltis.
1: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: Sí.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El programa internacional molt present aquí a casa nostra, Ràdio Vilafant, ara mateix amb la Rita Ora, amb el seu All Natural.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
4: Que els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
1: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, en tota aquesta bona selecció de música, d'actualitat i de grans èxits.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc en què la realitat, falta una estatat, estic en captivitat, disso.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ana Mena i Lola Índigo, quina combinació amb aquesta producció.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: T'he somiat, és la proposta de Mosaic que escoltem des del 107.3 de la FM amb aquesta radiofórmula que compartim.
1: XXIX aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
0: Ja saps que Ràdio La Fana et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid

0: 107.3 FM.
1: Nil Moliner, un altre dels artistes que porta una trajectòria important ja sota les esquenes i amb nosaltres acompanyant-nos en aquesta propera cançó amb el Nexo 11, Salta.

I sí que ho tenim compartint més música des de Ràdio Vilafant i faim encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

Doctor Flamingo passa per la nostra emissora en aquests propers minuts acompanyant-nos amb una cançó que es diu Cha-Cha-Cha, una mescla d'emocions.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja...

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
2: Està convocada pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments.
2: Pedro Sánchez advoca privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic, mentre la seva pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz, fa una crida a la mobilització al carrer.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente, tú antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos.
5: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
0: Avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
2: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta a hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
6: Els efectes locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
0: En cultura, arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
2: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
7: Els d'Alexander Sekulic ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquestes pluges que ens arriben. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafogor és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la vall del Llobregat i la vall del Besòs. Aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs s'han resolt algunes de les incidències que teníem, però en aquests moments encara tenim una avaria, per exemple, a l'Ametlla de Mar, que talla encara un carril i això alenteix molt la circulació, com també un accident a la 2 a Castellolí cap a Barcelona amb un altre carril tallat. L'incendi d'un camió a l'Estrella, que li està de Vall en sentit Vic, talla un carril, s'ha retirat el que és el camió cremat, però s'estan fent obres d'asfaltament i, per tant, cal de circular amb cautela i ara mateix tot el que és els accessos nord de l'àrea metropolitana, C58, C33, C17, doncs van molt carregades, com també la zona de les rondes. Demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contra rellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
4: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que baixin els preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
0: Un text que inclou 10 mesures i que no té garantit el govern per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions i a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida hi anirem abans d'aquesta nova mobilització, però també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions. Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
5: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: Ho deien també en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciable mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
7: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
9: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
7: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana. Una mobilització que, com dèiem, ara mateix està produint davant el Palau de Congressos de Barcelona i allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Com deia, som al Palau de Congressos de Barcelona, on els manifestants del Centre de Llumeteres s'han concentrat, convocats a les 7 i ja porten una bona estona fent ressò aquí a la porta. L'ambient, com deia, és de tensió continguda. Molta gent, cartells reclamen contractes indefinits i un fort dispositiu d'antiavalots just darrere dels concentrats. Es preveu que 7:45 es donin declaracions. Si més no, aquest matí, el portaveu del sindicat Enric Aragonès ha atès els mitjans i ha amenaçat amb una vaga general si el govern no dona resposta.
11: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: El crit de Mari Carmen no està sola, és el que més s'escolta aquí a la vora del Palau de Congressos. Com dèiem, a l'interior del Palau de Congressos, Pedro Sánchez assistint a una gala de premis. Veurem com queda tot i com avança aquesta tarda aquí fora del Palau de Congressos.
0: Gràcies, Álvaro. Efectivament, n'estarem pendents i, com dèiem, a l'anunci o la crida que ha fet la ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, l'ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
12: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
13: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
12: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
0: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret. Ara asseguren que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal.
14: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
16: Bona tarda, doncs el paquet compta amb 67 mesures i és el primer paquet que el govern ha aprovat avui per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. En aquesta comissió interdepartamental que presideix el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, però on hi seuen fins a 12 departaments amb un pes clau d'educació, salut, interior o drets socials. Entre les mesures més destacades hi han tres. La primera, una llei pròpia, un marc jurídic propi per protegir els menors a internet. La segona, un límit d'edat, sobretot a la intel·ligència artificial generativa a partir dels 14 anys als serveis i equipaments públics, això inclou l'alumnat de les escoles, i la tercera, a la consulta del pediatre, que farà un cribatge dels hàbits digitals dels infants. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, feia referència a l'estabilitat emocional dels nostres joves.
17: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, pues, com salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens.
16: El compromís és que el paquet complet quedi aprovat en aquesta legislatura.
0: Gràcies, Pau. Encara en salut, els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat.
4: Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local, que es fa avui i demà a Barcelona, per analitzar reptes com l'envelliment de la població.
0: Maite Polo.
18: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
20: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: També a partir d'avui el nou centre de donació del Banc de Sang i Teixits obre oficialment cada dia. El punt situat al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet és el primer de Catalunya fora d'un hospital i durant el primer mes ha atès unes 230 persones, tot i estar obert parcialment. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El centre de donació de sang de Santa Eulàlia al carrer de Jacint Verdaguer ja funciona de manera oficial i cada dia a partir d'avui. El punt de donació obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts de 3 del migdia. D'aquesta manera, des del Banc de Sang i Teixits volen acostar-se als barris i fer més fàcil la donació més enllà dels hospitals. Ho explica Cristina Valverde, responsable de les campanyes de promoció del Banc de Sang i Teixits.
23: Des de la Covid ja l'activitat de visitants i pacients a l'hospital ja ha canviat i a més també els avenços tecnològics i mèdics doncs fan que les visites i les estades als hospitals als pacients siguin més curtes. Per tant, hi ha menys activitat de persones a l'hospital i amb això notem també que les donacions als hospitals baixen, no?
22: D'altra banda, des del Banc de Sang i Teixits fan un balanç positiu de les primeres experiències al punt de donació, que ha estat obert de manera parcial. Ara, amb l'ampliació de l'activitat coincidint amb unes reserves de sang que encara estan per sota dels nivells habituals, esperen a treure més donants. Des del Banc de Sang recorden la importància de mantenir una donació constant i fan una crida a tots els grups sanguinis, sobretot després de les peticions específiques que s'han fet les darreres setmanes per als grups B positiu i B negatiu.
0: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
4: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
1: xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
4: El front recorrerà el país de sud a nord.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA. Esther Minguell.
2: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
5: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
2: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: En plena judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
4: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Segons la consellera, aquesta nova comissaria arribaria després de la renovació del conveni de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra. Escoltem Núria Parlon.
24: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys, que s'ha fet un esforç important per part de l'Ajuntament per reforçar la seva plantilla de policia local. Nosaltres també, a partir del Pla Helios 84 efectius de seguretat de les unitats de seguretat ciutadana s'han incorporat. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
6: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%.
0: I condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines.
4: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació, també la inhabilitat durant 5 anys per a feina o càrrec públic.
0: I en cultura, a aquesta hora, en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
4: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i simfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Renat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda juga la segona jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulić es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulić ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
3: It's gonna be... Per
4: mi serà un partit molt interessant perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
3: Players and coach, they changed some things, so...
4: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
3: Energy is going to be a very important part of the game.
2: Per la seva banda, el Quitzenas Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I a partir de 8:15 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquets, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta a l'última hora. Bona tarda, Òscar.
5: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
2: En handbol, el Freaking Granollers continua en estat de gràcia i va sumar la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. Ara els vallesans ja pensen en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el seu debut europeu. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
6: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molt il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge del porter Uri Codony, que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, als esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a
5: Bona tarda, són 8:15.
6: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
7: Està convocada pel sindicat de llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
8: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
5: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant els desnonaments.
7: Pedro Sánchez advoca privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic, mentre la seva pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz, fa una crida a la mobilització al carrer.
9: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad.

0: Mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
1: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta a hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
2: Els efectes locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
1: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
3: Els d'Alexander Sekulić ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta per una nova tongada de pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafor és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la Vall del Llobregat i la Vall del Besòs, aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Pendents, doncs, d'aquestes pluges, que sembla que hi ha també, doncs, risc més alt per la zona del litoral, concretament el litoral central. El Meteocat acaba de pujar l'alerta a 5,5/6. Ara sí, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda de nou. Doncs la situació que teníem arran de diversos incidents ha millorat força i ara ja només queden algunes retencions a la ronda del litoral i la ronda d'alt, especialment en sentit a Trinitat, els accessos sud a la B23 d'Esplugues cap a l'Avinguda Diagonal i les rondes, i a l'àrea nord a la C33 i la C58 cap a de Montcada, cap a Trinitat i Meridiana, també la C58 on hi ha una mica de lentitud a Sabadell, i a la B30 a Batllia. Per tant, demanar-vos de nou que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contrarrellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
4: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que abaixin els preus, i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
0: Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions. I a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida hi anirem. Abans, però, d'aquesta mobilització, també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
5: A banda de

0: evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
1: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
0: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: Ho dèiem també, però, en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
4: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
3: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
5: Però no només s'ha de portar el Real Decret. Aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
3: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
2: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre habitatge. Ho ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
6: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
7: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre para que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
6: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
2: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret, ara assegurant que el govern espanyol estudia les seves propostes i la veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal.
8: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
9: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
8: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
10: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
11: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
10: El front recorrerà el país de sud a nord.
2: Recuperem ara la qüestió de l'habitatge. Ara sí, estem en condicions de connectar amb el nostre company d'Esplugues Televisió per veure com va aquesta protesta davant del Palau de Congressos convocada pel Sindicat de Llogateres. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Ara estem fora de manifestació, una mica ja s'han calmat els ànims. Han seguit a crida de Mari Carmen no està sola i la lluita de la classe obrera per aquest nou decret d'habitatge. Una cosa que han dit des del Sindicat de Llogateres, que ha fet una compareixença allà davant del Palau de Congressos, és que volen una actualització de sous, prou d'estafes, més polítiques antidesnonament que siguin efectives, no volen un decret farsa i, sobretot, han comentat que es troben 23 ciutats manifestant-se i que això no acabarà aquí. Veurem demà, dimarts, aquest decret que presentarà Pedro Sánchez davant del Consell de Ministres, però tot segueix així. La gent manifestant-se, prop de 5.000 manifestants d'aquí, davant de la Diagonal, tallant carreteres i tot davant del Palau de Congressos de Catalunya, on segueix existint el nostre president del govern, Pedro Sánchez.
2: Moltíssimes gràcies, Álvaro, per aquesta darrera hora sobre aquesta protesta.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: En plana judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
10: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
2: I aquest dilluns ha començat a l'Audiència Nacional el judici del cas Efial, que investiga presumptes adjudicacions irregulars i el cobrament de comissions en diversos ajuntaments catalans, entre els quals hi ha el de l'Ametlla de Mar. 4 dels 19 acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
14: Entre els 19 acusats hi ha l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. La Fiscalia investiga una presumpta trama vinculada a la consultora Efial i demana penes de fins a 15 anys de presó. L'Ajuntament Calero exerceix l'acusació particular i reclama més de 4 milions d'euros pels perjudicis que atribueix al cas. L'alcalde Jordi Gasseni explica què espera del judici.
15: Del judici en depèn la reclamació de responsabilitat civil que se pugui derivar d'anys i perjudicis per valor de 4,1 milions que inclouen els diners trobats a Andorra, les adjudicacions del consistori a Efial i més de mig milió d'euros en comissions. Per això és tan necessari fer justícia, perquè se necessita tancar una època fosca que va viure l'Ametlla de Mar i que mai més ha de tornar a succeir.
14: El procés ha arrencat avui amb les qüestions prèvies. Demà i dimecres està previst que declarin els agents responsables de la investigació.
2: La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, proposa aplicar l'amnistia a Dolors Bassa i retreu al Suprem una interpretació esbiaixada de la llei.
10: El text del president del Tribunal Constitucional reclama al Suprem que dicti una resolució declarant amnistiat el delicte de malversació. Sobre el recurs de Dolors Bassa, proposa aplicar per lògica i sentit comú l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei. El text de 65 pàgines, al qual ha tingut accés la CN i que es redactarà el ple del TC del 6 d'octubre, proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa.
2: I el delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
10: Fons a l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva d'emigrants aquest estiu des del Marroc.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses, 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, al Segrià, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sol agrícola de regadiu. Lleida Televisió, Aleix Planelles.
16: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ign perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
17: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com el Carràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
16: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
2: Caldes de Montbuí es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
18: L'Ajuntament de Caldes es postula com a primer municipi de l'Estat a reduir a zero el cost del consum de l'enllumenament públic de la vila, tot gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic amb la capacitat de produir fins a un megawatt. Les instal·lacions fotovoltaiques s'instal·laran sobre un nou aparcament del polígon industrial La Borda. En aquest espai també s'hi habilitarà una electrolinera municipal i una altra de les novetats és que també preveu un sistema de bateries. Ho ha presentat Jordi Martín, regidor d'Acció Climàtica.
19: I aquestes bateries ens permetran una cosa que és molt xula, que és la possibilitat de, al vespre, quan tenim l'increment de consum energètic d'electricitat, nosaltres amb aquestes bateries el que podrem és injectar energia a la xarxa.
18: El projecte es podrà dur a terme gràcies a una subvenció d'1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona i els 700.000 euros que aporta el consistori. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos.
2: I el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per ser més competitiva. En una entrevista, Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i el port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
21: Tarragona té molt a guanyar amb tot això i, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
20: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
2: En cultura, a aquesta hora en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
10: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i simfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach, D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
20: I el Círcul de Reus celebra també aquesta hora amb una exposició els seus 175 anys d'història. L'entitat més antiga de la ciutat ha impulsat una mostra amb tota mena de documents i objectes per exemplificar la seva trajectòria. La nova ràdio, Aleix Pérez.
0: El Círcul de Reus celebra el seu 175è aniversari amb una exposició que proposa un viatge al llarg de la seva història. L'objectiu d'aquesta mostra, anomenada El Círcul fent ciutat, és donar a conèixer l'àmplia trajectòria de l'entitat i la seva implicació en el teixit associatiu, econòmic i cultural del municipi. Així ho explica la seva presidenta, Patrícia Tarradellas.
1: Que la història de la ciutat de Reus seria diferent sense la presència de les seves entitats i molt particularment, en el cas que ens ocupa, sense la presència del Círcul. El Círcul, com tots sabeu, és l'entitat més antiga de la ciutat. Es va fundar l'any 1852 i entre aquestes parets han passat multitud d'esdeveniments de tot tipus.
0: Entre els documents hi costen plafons informatius, documents i fotografies, com també vestits de l'època de fundació del Círcul, l'any 1852. A més d'aquesta exposició, l'historiador i periodista Josep Cuset està elaborant un llibre sobre la burgesia de Reus al voltant del Círcul i que en el Reus està elaborant un documental, tots dos amb estrena, al febrer de l'any vinent.
13: Notícies en xarxa. Esports.
20: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
22: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda jugarà la segona jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulić es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulić ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
23: It's gonna be for me very interesting.
24: Per mi serà un partit molt interessant perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
23: Players and coach, they change some things, so
24: per tant serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
23: Energy is going to be a very important part of the game.
22: Per la seva banda, el Quitzenàs Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I des de 7:45 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquet, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell hi tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta l'última hora. Bona tarda, Òscar.
25: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
22: En handbol, el Freaking Granollers ja pensa en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el debut europeu dels vallesans. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
26: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
22: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada ha arribat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony, porter que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

Me nace y me nace de...

that's the radio we live on. Estau entrant dins el cor.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, tu, oi que maco. Tornem a estar, com no, curiosament, a dilluns. Podríem estar dimarts, veritat, però és dilluns. Mireu, dissabte passat hi va haver-hi lluna plena. És curiós. Hi ha una dita que diu que sota la lluna plena moren els antics records per deixar espai als nous records. És una visió molt poètica d'un fenomen normal, lluna plena. Diuen que els llops canten quan la lluna és plena. Això, la primera lluna de l'any, se li diu la lluna del llop. Després hi ha la lluna de sang, després hi ha la lluna d'argent, després hi ha diversos tipus de lluna. Però la lluna té una cosa curiosa, és un imant, llama l'atenció. La gent sent predilecció per la lluna. Té allò, un no sé què que no sé com, que et llama, una presència, una serenor, t'enfoques amb la lluna i potser se t'enfoquen tots els pensaments en aquell punt lluminós. Bueno, lluminós no, vull dir, és una claror reflectida. La cobra de la lluna, escolta, deixa't veure que és tu, la lluna és fosca. Pues això, avui és dilluns i anuncien, nosaltres aprofitem també per dir-ho, anuncien pluges. O sigui, que tingueu clar que anuncien pluges. I com ja sabeu, últimament les pluges o són molt passatgeres o són molt bèsties. I aquest cop sembla que diuen que seran molt bèsties, eh? O sigui que ja sabeu, aneu al tanto, vigileu, sortiu de casa amb el paraigua que no us servirà per res, perquè si plou a cabassos quedareu xops igual. O sigui que sortiu de casa preparats i tanqueu portes i finestres i mireu que els desaigües estiguin nets. I què més voleu que us digui? Aneu a poc, la carretera es torna invisible quan plou massa. Anabel, què tal?
2: Bona nit, molt bé.
1: Bona nit.
2: No sé si m'ha afectat la lluna o no.
1: No ho saps si t'ha afectat.
2: No, en aquesta lluna no he sortit a nedar, ja, no sé, crec que ja ho vaig explicar, que la lluna de l'agost vam fer una sortida nocturna amb tintoreres. Ho vaig dir o no?
1: Pues no me sona, però bueno, no, doncs algo me sona de nocturnitat i la bogia, però no sé.
2: Doncs si es va fer una nedada nocturna a Llançà, que és el dia que hi havia lluna plena, i no sé, va ser molt divertit. Vam riure molt, pensant que no veuríem la lluna, perquè aquell dia primer estava una mica núvol, però després sí que la vam veure i va ser espectacular. I el Club de l'Escala crec que també van fer una sortida nocturna aquest dissabte. Jo no hi vaig anar, però vaig veure per Instagram que ho anunciaven, que els de l'Escala feien diverses aquest estiu, i aquesta suposo que era l'última.
1: Ah, jo la lluna aquí a prop de, o sigui, en el mar, la lluna plena en el mar, m'agrada veure-la a les enfosques mentre brilla sobre del mar.
2: Sí.
1: Allò, la luna en el mar riela, allò que deia el poema. I és bonic, és maco de veure, vull dir, sense cap llum al lloc, només veus aquella línia de l'horitzó, la lluna a sobre, la sombra clara sobre el mar i poca cosa més. I hi ha un moment en què dius, bueno, què foto aquí jo? Saps per què? Esclar, vulguis que no, i pots estar un rato llarg, no? Però hi ha un moment que dius, escolta, i tal. Bueno, això, dissabte lluna plena i avui anuncien pluges, pluges, pluges, molta pluja. No sé, no us ho penseu que és alarmista, perquè ja heu vist que moltes vegades allò que dius, ostres, va, si uns alarmistes i després cau-li de Sant Pere, i ja està. O sigui que aneu al tanto, presteu, si més no, pareu atenció al que recomanen. I si no passa res, no passa res, però si passa alguna cosa, almenys ja tindreu una mica de noció. Vaig posar una chanson, Anabel.
2: Molt bé.
1: I venim de seguida, eh? Aquesta la dediquem a qui li agradi.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: I bé, i bé, i bé, i bé, i bé, i bé, oh, mare del senyor, i bé, ninesina, i bé, que deia la cançó. Bueno, ja sabeu vosaltres que l'Anabel fa la tasca d'allò periodista de campanya o periodista de camp o reporter de campo, allò, fent allò que més li agrada. I una de les seves coses favorites o preferides o que més li agrada, a part de pues, menjar-se 8 milions de quilòmetres per fer un estatge literari, pobre cotxe, jo no sé com aguanta el cotxe.
2: Vaig canviar les rodes la setmana passada.
1: Ah, sí, mare de Déu, senyor. Oh, oh, sí. Oh, oh, oh,
2: oh. Es van gastar.
1: I mira que és petit el cotxe.
2: Ja, però ja li tocava.
1: Sí, no?
2: Ja li tocava.
1: No, vull dir que, bueno,
2: les quatre, eh?
1: Les quatre rodes. Sí, ah, bueno, sí. Però les rodes són petites.
2: Ja, però... Ja, ja, de tants quilòmetres?
1: Sí, ja, sí. Ja. No, no, és curiós. Bueno, i és això. Doncs aquest cap de setmana, doncs, l'Anabel pues ha fet una de les coses que també més li agraden, que és assistir, si no recordo malament, a una presentació.
2: Exacte. La setmana passada vaig assistir a la Biblioteca de Figueres a la presentació del llibre La cuina de l'Agneta, d'Octavi Dalmau. Mm. Octavi Dalmau és un escriptor altempordanès, resideix a Llançà i ens coneixem des del 2023 quan vaig entrar a Creàlit, i des de llavors he mantingut contacte amb ell i he llegit diferents llibres seus. Té una sèrie de llibres de caire policíac que són molt entretinguts de llegir i estan ambientats també a l'Alt Empordà, i aquest llibre era sobre les receptes seves. L'Octavi ja tenia un llibre publicat que era sobre receptes de cuinar peix, i el dijous passat va presentar un que era de receptes variades.
1: Oh, wow.
2: Menys postres, hi ha amanides, hi ha entrants, hi ha més o menys elaborats, i bé, jo li vaig dir a veure si és l'hora de posar-m'hi a la cuina, perquè normalment a principis d'any, allò de l'1 de gener, fas la teva llista de propòsits, no?
1: Sí.
2: I el meu del 2026 era cuinar alguna recepta elaborada. Estem a finals de setembre i encara no he fet res.
1: Tu, escolta'm una cosa.
2: Digues.
1: Fas una cosa, una idea, allò, eh? Has de Creàlit.
2: Sí.
1: Que feu aquestes trobades, stash, per crear, per fer un, totes aquestes coses.
2: Sí.
1: Per què no... Per què no un dia feu una trobada gastronòmica on saps cada un cuini allò que allò que cregui que d'això, que sigui una mica que cada un cuini un plat que pugui pensar que estaria bé dintre de la trama d'una novel·la per matar algú. Saps? O sigui, amb quin plat mataries o enverinaries algú, allò, d'una manera discreta, ja que feu relats de por.
2: Ja, però tampoc ens volem intoxicar ni matar entre nosaltres, no?
1: No, home, no, però a veure si m'entens. Mentre uns cuinen, els altres escriuen què farien com ho farien. No? I llavors, quan aquests s'han acabat de cuinar, doncs llavors els que escrivien es posen a cuinar, i els que cuinaven doncs es posen a escriure. Això són dos dies anant bé.
2: Sí. Oh,
1: perquè, esclar, i llavors és la part divertida és allò, qui és realment un assassí, no? Perquè tots han de tastar tots els plats, i evidentment un plat no se sap quin porta un ingredient allò fotut, que podria ser un bitxo picant d'aquells que dius, mare de Déu, senyor, el que m'ha tocat.
2: No sé si m'apuntaria, però jo fa
1: no,
2: poc.
1: Proposo-s'hi, digues, ja sé, una trobada literària gastronòmica en prova final de veure qui s'atreveix.
2: Jo primer d'estudiar per això, perquè mira, fa poc ara riureu de mi, no? Perquè fa poc em van convidar a berenar a casa d'uns amics i jo vaig dir, no, jo portaré un pa de pessic fet a casa, casolà, sí, això compteu amb aquest pa de pessic que el vull fer jo. No sé, amb les presses deia, ostres, vaig a comprar farina perquè la que tinc a casa no sé si en tindré prou. Vaig anar al supermercat, normalment vaig a un altre. Què em va passar? Que em vaig equivocar de farina.
1: Ah, bé, fantàstic.
2: Normalment compro una farina que ja porta
1: el llevat
2: perquè fermenti, llavors el pa de pessic ja puja sol, no has d'afegir-li el llevat, i aquella em vaig equivocar perquè l'etiquetat ja no era molt clar i era de reposteria però no portava el llevat, i llavors aquell pa de pessic que no sé,
1: que va sortir com en tamany hòstia, no? Allò, sí. Finet, allò, això és pa de pessic, bueno, us heu d'imaginar, és una oblea de pa de pessic.
2: Sí, com a mínim no es va cremar, però vam riure moltíssim i ja els he dit que la propera que
1: ja te diran
2: ho tornaré a intentar.
1: Te diran que no, no cal, Anabel, ja ho comprarem allà.
2: No, si cal en reservo 4 hores per fer un pa de pessic fins que ens surti bé. Però sí, no, ja hem rigut molt, però no, ja la propera porto pa de pessic en condicions.
1: Sí, no sé, jo aquesta gent ja la primera vegada és Carmen Tausa, vull dir...
2: Però el van tastar i deien que era bo, sí, jo no...
1: Ho van tastar, home, què vols que et diguin? No, ostres, ai, vull dir...
2: No va quedar rastre.
1: Si era tan fi, evidentment, amb una queixalada, passi bé.
2: Però no em convideu en actes gastronòmics perquè jo no... Fa vergonya.
1: No, deixa't d'orgues. Jo te dic una cosa, jo ho proposaria crear-li't, això, tu. Perquè així és guita, feu una cosa més entretinguda que no fer por.
2: Sí.
1: Saps què vull dir? Oi, nit de por, jo què sé, allà entre trinyines i aranyes que segurament no hi són. Saps? No, això, un tiberi, com la Gran Buf.
2: Sí.
1: Saps, l'has vist, la Gran Buf?
2: No.
1: N'has sentit a parlar de la Gran Buf?
2: Diria que no.
1: Pues és una colla de ricatxos i tontos, no?, que decideixen suïcidar-se menjant.
2: Home, sí, ja buscaré, però...
1: Sí, i se troben en una casa, en la casa d'un, que és un tio carregat de duros, i en allà pues, es fan portar tots els plats... allò de super, super elaborats, uns plats, i halen, i tot el dia halen, i esclar, doncs un rebenta, l'altre explota, i fins que l'últim, doncs em sembla que fot el camp i fuig, perquè esclar, diu jo, escolta, sí, és la Gran Buf, una cosa curiosa.
2: Doncs sí, la cuina de l'Agneta, d'Octavi Dalmau, això va donar peu a que, va, ho intentaré. Si faig alguna cosa, faré foto. No sé si ho publicaré,
1: bueno,
2: però te l'enviaré per WhatsApp.
1: Jo t'agrairé que no em portis cap tast. Vull dir, si necessites un cunyet d'indes, et proposa aquest...
2: Portaré pa de pessic, va.
1: Proposa crear-li aquest, d'això que t'he dit, i fes un pa de pessic allà perquè tots hi gaudeixin. No, però estaria bé, eh? Jo crec que estaria...
2: Mira, l'Octavi Dalmau, el 10 de setembre, també va inaugurar una exposició d'art, perquè ell també pinta. Eren il·lustracions, bueno, dibuixos sobre paper amb rotuladors d'alta pigmentació, i aquesta exposició es pot veure fins al 19 d'octubre a l'Espai Beta de Llançà, és on abans es deia la Casa de la Cultura.
1: Ah, vale.
2: D'acord?
1: Sí.
2: Doncs allà podeu anar a veure, i l'Octavi, no sé si té una obsessió o què, però ha pintat peixos.
1: Ah.
2: Ara que parlàvem de menjar, algun pop, li ha quedat molt bé.
1: Ah.
2: Amb colors molt cridaners, em va agradar molt, i però clar, tampoc sé cuinar peix.
1: Què és que et xulo?
2: Una moto, no?
1: Ah, com de Déu. Això sent, eh?
2: Sí.
1: Mare de Déu, tu. Bueno, és que heu de saber que estem en directe i quasi ha costat el que sí. Aprofitant això, ja que parlem de presentacions, espera't que ho tingui aquí tot clar. Ah, sí, el 15 d'octubre, a les 7:15, a la Galeria d'Art al Claustre de Figueres, que sapigueu que es presenta la novel·la Desfici de la nostra estimada i benvolguda Mar Aparicio. Ho heu sentit? 15 d'octubre a les 7:15, Galeria d'Art al Claustre de Figueres. Aquí veig un dibuix que suposo que l'ha fet ella.
2: L'ha il·lustrat ella, sí, sí, la sí, Mar sí. També
1: la Mar,
2: pinta, sí.
1: Dibuixa molt bé, dibuixa molt bé. Pues això, que ho sapigueu, us espera amb els braços oberts. Com sempre, ja sabeu que la Mar és molt, molt, molt amable i hospitalària. I posarem música.
2: Molt bé.
1: Què et sembla?
2: Sí, sí.
1: Vinga, fotrem aquí una cançó d'aquell temps. Això era la fava a les discoteques en aquell temps. Allò, què parles? Suelto o agarrao? Encara existia això. I sonaven així, tu.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: En aquell temps es deia d'aquest grup que ara ha sonat, es deia, guaita, la Rosa, la Morana i els dos amb cara de pena. Així, una cosa així, com dient, mare de Déu. La veritat és que, en fi, pues això.
2: Jo ara estava pensant, dic, ah, com vinga el dilluns al programa, un diumenge per la tarda em puc posar a fornejar un pa de pessic pel dilluns per portar-te.
1: Ara que tens l'obsessió del pa de pessic.
2: Home, m'ha de sortir bé.
1: Jo, escolta'm, jo estic disposat a fer un petit esforç. I jo...
2: Quan vingui la Neus, un dilluns que vingui la Neus, portaré pa de pessic. Així tindré dues víctimes.
1: La Neus menjarà pa de pessic. Sí, no sé, em va dir que vindria amb no sé qui.
2: Ara. Aviat, aviat, sí.
1: Sí, però vindrà amb una... Amb una...
2: Amb algun convidat, doncs a sobre sí, més pa de pessic.
1: Me sembla, s'ha de posar en contacte amb tu, sí. Digue-li, escolta, què, perquè és que m'ho digui, que m'ho digui a mi. És com digui, saps? Ja tindràs memòria i francament ja saps que...
2: Doncs sí.
1: Però no sé quin dia em va dir que vindria. Bueno, és igual, ara també té moltes coses a fer cap aquí, cap allà. I...
2: Serà un dilluns, això segur.
1: Sí. Espero que... Bueno, ja li diré que m'ho reconfirmi amb qui vindrà i quin dia, perquè és que si no, no... Tinc masses coses al cap. Què ens expliques allò de curiós?
2: Abans d'entrar en el tema que he portat avui, us volia explicar que a Creàlit estem ja escalfant motors per al tema de Figueres de Por i sempre ens agrada implicar una mica la gent, no? I enguany hem obert la convocatòria d'un concurs de microrelats que ja sí. Es podeu presentar. En què consisteix? Doncs han de ser microrelats de terror ambientats a l'Alt Empordà. Cada persona pot presentar fins a 3 propostes, entre 100 i 200 paraules en català. Fins al 23 d'octubre podeu presentar-vos. A la web de creali.cat hi ha totes les bases, però jo ja us avanço que hi ha la categoria jove, que és de 14 a 17 anys, i la d'adults, d'acord? Com a premis tenim la publicació del llibre Figueres de Por 5, que això s'hauran d'esperar fins al 2027 que surti, i també un lot de llibres, això sí que ho rebran abans, un val de 25 euros de comerços associats al comerç de Figueres, perquè aquest concurs no només ho organitza Creàlit i la CATE, sinó que també s'ha implicat el Comerç Figueres, l'Associació de Comerciants, i l'Ajuntament de Figueres, que també farà de membre de jurat. D'acord, i aportarà també un lot de llibres de publicació local. Llavors us animo a presentar-vos a aquest concurs de microrelats de terror i a veure quines idees surten fins al 25 d'octubre.
1: Però hi haurà teca a la taula, allò, saps? I preparem uns plats, allò...
2: Que no, això és un concurs de microrelats, perquè vulgui escriure, però clar, no forma part del grup de Creàlit ni dels escriptors que normalment escriuen, són microrelats curtets, per, mira, hi ha gent que té aquesta inquietud d'escriure i li fa il·lusió participar en aquestes coses i a sobre es poden emportar un premi, a part de la publicació.
1: No cal que siguin de Creàlit.
2: No, això està obert a tothom, a partir de 14 anys.
1: Doncs ja ho sabeu, si teniu aquelles inquietuds literàries que us agrada escriure relats llargs o curts, és igual, però ja us estan dient que més quan curtets està bé, perquè així hi pot participar més gent, es pot llegir més de pressa, es pot jutjar, pam, pam, pam, lo bueno si breve dos veces bueno. Doncs escolta, pues apunteu-vos, sí home, sí, en pit i collons, que diuen aquí a cant d'això, i ja està, i fareu pues una contribució, allò que en diuen, a la cultura d'aquesta zona. Vull dir, l'Alt Empordà és una terra d'artistes. Per tant, vull dir, s'ha de continuar la tradició, això sí, en català, vull dir, no val el traductor. Això tingueu clar. I el premi, doncs ja us ho han dit. Cultura, cosa la qual també està interessant. O sigui, pa de pessic, ho sento? Bueno, no ho sento, el pa de pessic, segurament, potser l'Anabel em portarà un tros perquè jo sigui la primera víctima i digui, oh, que bo, saps, allò, a palo seco, sense xocolata ni res per xocar, però bueno,
2: He de practicar, he de practicar.
1: Sí, sí, tu practica, practica. Què més?
2: Doncs ja, ja hem acabat el tema de d'exposicions i de concursos, i avui us volia portar un tema que és el color. El color en diferents vessants de la nostra vida. Concretament, amb l'absència de color a les noves edificacions. És a dir, les noves urbanitzacions estan agafant la tendència de ser gairebé totes iguals. Sigui Girona, sigui a València, sigui on sigui de... Si fem una foto a una nova una urbanització, no em sabries dir de quina ciutat estem parlant.
1: Bueno, estalvien costos, un sol disseny i ja està.
2: Exactament.
1: Com les espardenyes.
2: Hi ha un grup d'arquitectes

0: Sí.
1: Doncs l'ha batejat amb aquest nom i existeix un compte Instagram que es diu bloque_zebra, amb C en castellà, on allà expliquen tot aquest moviment, no?, de per què existeix això, i ja ho has avançat tu, que és per abaratir costos a les promotores. Però després, si entres a les webs de compra-venda d'aquests edificis, no són gens barats. No, ja. Es tracta de construcció de vivenda social.
0: Sí,
1: són pisos que potser costen 500.000 euros.
0: Claro.
1: D'acord?
0: L'exclusivitat, allò és nop.
1: Ja, però realment és un copiar i enganxar.
0: Ja.
1: O sigui, no hi ha cap treball decoratiu, allò que dius, sí, et venguen uns pisos molt cars, però després...
0: Exclusivitat, no existeix.
1: No, no existeix. Però aquestes constructores t'ho volen vendre com que són urbanitzacions privades, moltes vegades tancades, que tenen espais comuns, com piscines,
0: sí,
1: parcs infantils, inclús he trobat algunes amb sales de festes i gimnàs.
0: Bueno, com la majoria d'urbanitzacions de luxe.
1: Sí, però clar, no estem en aquest nivell. O estan venent com de luxe, però realment no ho són. Perquè després això és ben bé com un regal enverinat. Comprar-te un pis amb piscina comunitària, per la foto queda molt bé, però el dia que vulguis baixar a la piscina que faci 40 graus, potser no pots ni posar el peu perquè està plena. D'acord? I el cost de manteniment, això és el que volia jo dir, el cost de manteniment de tots aquests espais comuns va augmentant a mesura que passen els anys.
0: És clar.
1: Llavors això és una càrrega que s'ha de mirar bé a l'hora de comprar un pis, no? Perquè ja només en un bloc de pisos on hi hagi ascensor i l'aparcament, sempre l'ascensor és un dels costos que s'emporten gran part del pressupost de la comunitat de veïns. Però si estàs afegint piscina, imagina't el manteniment d'un motor, es trenca un motor de la piscina, l'has d'arreglar, o si no, tancar la piscina. Llavors perds aquesta exclusivitat del bloc de veïns.
0: No? Bueno, jo parteixo la base de que si te gastes mil milió d'euros en una... Que, allò, bé, és que no t'importa pas gaire els gastos que vindran després.
1: No, però hi ha gent que diu no, és que clar, té de tot, però després no té en compte totes aquestes despeses, que potser el primer any és pocs diners perquè ho ha pagat la constructora, però d'aquí dos anys, quan hi hagi la reunió de la comunitat de veïns i hagin de pujar els costos, aquí veuran el problema.
0: Però bueno, ja t'ho dic, si tens capacitat per embarcar-te mig milió d'euros per una casa que tothom té, pues escolta, happy, happy.
1: Una de les crítiques que es fan a aquests blocs zebra és que no fomenten la vida al barri.
0: Yeah.
1: Si és tot tancat allà, no? Que clar. Si no surts de l'edifici, mira, encara
0: bueno,
1: millor,
0: si te'n vas a les urbanitzacions dels rics, tampoc és que fomentin gaire la vida al barri,
1: Ja, però mira, si comparem amb l'estil comunista, que tots els edificis també semblaven iguals, com a mínim tenien a vegades alguna escultura, algun element decoratiu, no?, que els diferenciava, o no sé, algunes motllures, sanefes, alguna cosa que diguis, mira, aquest edifici és diferent que el del carrer del costat, no?
0: Yeah.
1: Però en aquests edificis zebra no existeix aquesta diferenciació.
0: Bueno, és aquesta cultura de primera, això que hem dit de l'abaratament de costos originals, després és la cultura del no necessitar pensar gaire, lo pràctic i poca cosa més. Jo te diria que aviam, un edifici blanc amb marcs de finestres negres, l'única virtut i avantatge que té és pels dies que fa molta calor, que els edificis blancs doncs són idonis per reflectir tota aquella solana que cau. Això, doncs, esclar, això ho trobes a pobles de la costa, no? Aquests pobles allò, i Eivissa i tot allò, que són pobles blancs, que són precisament per això, val? Pobles encalats per evitar l'excessiva exposició a l'escalfor del sol. Però esclar, si me dius que això és així en plan privat o tot el que vient... Tot...
1: No totes són privades, no? Però per exemple... les constructores, per fer-te veure que tu tries alguna cosa, quan som d'obra nova, et diuen, aquí tens la cuina,

0: tria els acabats. Ah. I et deixen triar entre dos o tres colors, que normalment és el beix, yeah, el blanc o un gris.
1: Yeah.
0: Aquests són els tres colors, i combinat amb fusta o blanc, o si tampoc et dona gaire marge.
1: No, vull dir, bueno, però és igual, la qüestió és que te diguin tu participes.
0: I de fet ja jo conec gent que diu, si jo volia comprar hora nova i necessitava un endoll de més i volia pagar per aquest endoll i no em deixava la constructora fins que acabés l'obra, entreguessin els pisos, perquè no poden anar fent cosetes diferents a cada pis.
1: Clar, si es entreguen tot segons plano.
0: Sí, encara que després hagis de fer obres.
1: Perquè la fas a la, sí, teva propietat. No,
0: exacte.
1: No ho fas amb un aparaulament, ho fas quan ja és teu.
0: Doncs sí.
1: Això, a veure, a nivell legal és totalment lògic i coherent, eh?
0: Sí, però ja que pagues una obra nova, dius, doncs ja fem-ho bé des d'un principi, doncs no els hi deixen.
1: Perquè a ells això els hi representa també sortir-se de plano. I quan se surten de plano també s'arrisquen allò, saps? Ostres, ho asseguro tu, perquè això ha passat, ah, doncs és que aquí van haver-hi canvis al plano que no estaven previstos. Llavors ja això, guita tu, quan una vegada compres la casa, que ja estàs d'acord, llavors a dins de casa teva, que ja l'has pagat, fes el que vulguis. Bueno, això és de lògica, eh?
0: Sí, doncs és així. I per contrast, si anem als països nòrdics, quan fem turisme, allà el cel ja és gris de per si.
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: Llavors,
1: sí.
0: Imagina't que posen un bloc cebra, no? Doncs això no són les fotos de postal que fem.
1: No.
0: Les fotos de postal que fem normalment són façanes acolorides,
1: sí,
0: en colors cridaners, i de fet hi ha una anècdota que no sé si és certa o no, que diuen que a vegades pinten les portes de diferents colors per diferenciar-la quan venen borratxos del bar per saber quina és la seva casa. No sé si és cert o no.
1: La qüestió és que, aquests països que ja necessiten per llei prendre-se cada dia una mica de vitamina D per tindre l'ànim una mica d'això, és clar, necessiten colors atractius per l'ull, perquè així directament el cervell veu colors, no com els anglesos, que tot és boira i guaita quin caràcter tenen. Doncs això, i ja està, és així. Està bé, eh? Vull dir, jo m'agrada molt aquests països que les cases totes són de colors.
0: Doncs sí,
1: sí.
0: Però aquesta és la gràcia, no? Doncs sí. Imagina que ara allà decideixen no ara noves construccions tipus zebra, per tota la gràcia.
1: No, no, i que t'ho posin per imposició, saps? Mm. No, aquí només aquest color.
0: De fet, aquí hi ha normatives, no?, de carta de colors, de,
1: sí,
0: pintar les façanes.
1: Sí.
0: I normalment és això, beix, blanc,
1: sí, sí,
0: colors molt
1: això,
0: neutres.
1: Ets lliure, però ets un miserable esclau.
0: Sí.
1: Perquè fas el que jo vull. Com, però escolti, vull pintar la casa, pues, de color, jo què sé, pistatxo. Ah, no, i es passa la paleta, això, de color, això, escolta, et pots triar d'aquest color, aquest color. No, jo no puc triar, m'estàs obligant. Hijo de la gran, saps?
0: Sí, això em recorda bastant a... És una mica l'estètica de les naus industrials, aquests blocs de pisos.
1: Ja.
0: Només els hi falta posar... portar, bueno, en lletres, no?, grans, on ha d'entrar cada camió, no?, per diferenciar-lo. Però és aquesta estètica.
1: A nivell psicològic, és simplement adormir la consciència de la gent.
0: Mm.
1: Saps? Allò, el xai va al matadero i sempre veu el mateix edifici. Per tant, guita tu, et posen aquests edificis tristos, anodins i tot això, i tu pues, entres en un estat allò mig depressiu, que com que l'has triat tu, pues, ja està, callo, eh? Vaig a posar música,
0: sí,
1: perquè és,
0: sí,
1: que si no... Mira, ui, aquests... Ui, mira, hi havia un actor que es deia... John Travolta. Sí,
0: sí,
1: vale? I després n'hi havia una que es deia Olivia Newton-John. Val?
0: Sí.
1: I aquests varen van fer una pel·li que es deia igual que aquesta cançó, que curiosament pues, era de los bichis, bichis, no l'aigua sinó els bichis, no sé, o vejés, no? Com

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Encara que avui ningú sigui capaç de creure això, això en el seu temps va ser un fenomen musical. Oi, senyor, tu, escolta, l'estètica americana, que mai, en fi...
2: Doncs mira, per fer una mica de contrast amb el que dèiem de les zebres, fa poc, tot això va venir perquè fa poc vaig llegir un article o un post d'Instagram de la dissenyadora asturiana Celia B, que deia que això en el tema de la moda també, ara tu veus els adolescents que vesteixen de colors molt neutres.
1: Ja. Yeah.
2: I dius, on és el color? On són els estampats? On són aquells estampats tribals que abans hi havia? Els cotxes tonejats ja no n'hi ha.
1: Ja. Yeah.
2: Ara és tot blanc i negre o metal·litzat.
1: Benetton.
2: Sí, no, però vull dir, tu has vist, si quan la meva adolescència allò del el tuning era tot un fenomen.
1: Ja. Yeah.
2: Veies cada cosa pel carrer, ara no, és tot molt trist, no?
1: Bueno, perquè s'ha arribat a una unificació total i absoluta de la falta de criteri.
2: Doncs sí.
1: És allò, doncs, que dius, sembla impossible.
2: La Celia B, doncs, aposta pel contrari. Ella, la roba que dissenya és tot molt acolorida. Jo no sé si em podria posar algun dels seus models, perquè més no és només el color, és el volum. A mi m'agrada vestir diferents colors, però depèn de quin patró, doncs no m'ho posaria, no? Però em recorda una mica també a l'estil aquest trencador de la seva època, de la gata Ruiz de la Prada, no? Que era,
1: sí,
2: tot molts colors.
1: Sí.
2: Doncs ara no es veuen tants dissenyadors que aposten per aquest tipus.
1: Tot eren cors.
2: Sí, sí, sí, sí. Doncs la Celia B està treballant en aquest tema i doncs això convida que la gent s'aparti una mica del blanc, negre, beige.
1: Bueno, saps què passa? Que la uniformitat de colors són allò, un símbol o una marcada tendència a la conformitat.
2: Sí, per això. Saps? No volen que pensem, no ens volen com xais, no?
1: Exacte. La gent s'acostuma, com que no hi ha res que destaqui, s'acostumen a no voler destacar. Quan hi havia colors, que tot això era, pues, trencar amb tot l'establert, vull dir, quan més llampant, més atrevit eres, més independent eres, però clar, tothom volia destacar, perquè jo soc més xulo i més progre que ningú, no? Però avui en dia, pues, és clar, tot és anudir, vull dir, tots passen allò com amb una línia sense cap variació. És la decadència total i absoluta de lo que es venia a dir com a falsa llibertat. Oh, que bé que m'ha quedat això, mare de Déu.
2: Doncs sí.
1: Sí.
2: Sí, sí, jo us convido a posar color a aquesta vida, perquè hi ha bastants problemes ja, no? I ens ho
1: color.
2: Pinten tot molt negre.
1: Sí, sí, color.
2: Color. Per això jo avui he vingut, ja veureu a la foto, he vingut de blau elèctric.
1: Bé, escolta, tu, no. Sabeu el que heu de fer? Heu d'observar les papallones. Les papallones tenen mils de colors i grups de colors que encaixen perfectament. Vestiu com les papallones. No us deprimiu, vestiu com les papallones. Sempre tindreu temps de vestir com un escarabat. Però si cal, papallones.
2: Tens color preferit o no?
1: Jo?
2: Sí.
1: Sí, no el porto mai.
2: Però no vol dir que ho portis a sobre, però quin és el teu color?
1: El blau cel.
2: El blau cel.
1: Sí, el blau cel, és però bonic. Porto mai. Sempre porto blau marins i coses d'aquestes.
2: Bueno, jo no tinc color preferit perquè em costa molt triar, però m'agraden molt les turqueses, els verds.
1: Ah, bueno.
2: Sí, el verd sí que el porto, els turqueses no tant. Però sí, per exemple, hi ha color de petita, m'agradava el groc.
1: Ah.
2: Però el groc tirant a ocre.
1: Vale.
2: D'acord. No sé si... És que, per exemple, hi ha colors més difícils de portar, per exemple, el taronja.
1: Bueno, sí.
2: No?
1: Sí, és complicat. Si no trobes el calçat adient, és complicat.
2: No, però potser en comptes de portar alguna cosa de taronja, algun accessori o no sé, però hi ha gent... Sí, sí.
1: Bueno.
2: No és un color gaire comú, o el lila. Jo conec una amiga que el seu color preferit és el lila.
1: Jo sóc partidari de que si t'has de posar colors, tant li fot que no lliguin. Saps? Allò que sigui dolorós a la vista. oi, però aquest color no encaixa, i què? No? O sigui, són colors, no? Escolta, sí, aquesta costum, això és una costum també imposada, que deien que els colors tenien que lligar amb els colors. És una imposició. Els colors són colors. Hola, porto uns pantalons de color fúcsia, no? Per dir-ho d'una manera, i porto que a sobre, pues, porto algo de color negre. Pues ja està. I si no, pues, blau, violeta i coses d'aquestes. La qüestió és llamar l'atenció. A la natura, sàvia, els colors es barregen.
2: Sí.
1: No tenen una lògica, no? Vull dir, si tu mires els colors de la natura, no tenen una lògica. O sigui, què pinta aquell vermell estrident al mig d'aquells verds foscos? No, segons el sud allò, no, ui, això no es pot pas.
2: Home, però el verd i el vermell són colors complementaris, que amb això sí que es pot jugar i fan un contrast molt bonic.
1: Bueno, no ho sé.
2: Mira, ara que aviat hi ha les botigues, ja hi ha coses de Nadal. Primer hi ha Halloween i després Nadal, no? Tot seguit. Però ja m'han explicat que hi ha botigues que ja tenen coses de Nadal. Si us fixeu, el color vermell i verd són els que lliguen més per aquesta temàtica, i és per això, perquè són complementaris.
1: Bueno, això,
2: que criden l'atenció, sí.
1: És qüestió de publicitat en aquells temps.
2: Sí.
1: Sí. Perquè Santa Claus, tu saps que originalment era de color verd.
2: Sí, saps? Com el Grinch.
1: Sí, com el Grinch. Pues era més o menys aquesta història, no? Després, per motius publicitaris, va quedar vermell i tal. Ja?
2: Sí, ja està, ara ja sé.
1: Pues, llavors, tu ara irem a camí d'aquells 10 minuts fabulosos on la gent podrà recordar coses que feia temps que no escoltaven i que gràcies al cal de l'àvia doncs poden tornar a sentir. Sí. I nosaltres pues, aprofitarem per fer la foto i totes aquestes coses. Què et sembla, Anabel?
2: Sí, jo m'acomiado ja, que sí. Marxo a les 10.
1: Pues,
2: sí.
1: Gràcies per, com sempre, vindre. Dedicar el teu valuós temps a tots els oients i pues, el dilluns que ve ens en tornem-hi, no?
2: Gràcies a vosaltres. A veure quin tema porto, no ho sé.
1: Bueno, tu mateixa, no triguis a dir que has arribat a casa.
2: No.
1: Que a vegades me deixes allò amb la dubte, ha arribat o no ha arribat aquesta dona? Em passo dels nervis a vegades, Bueno, sobretot els colors i tot això de les flors i tal.
2: Sí.
1: Quan vingui la Neus la putejarem, que ens expliqui combinacions de colors segons les flors.
2: Ah, molt bé.
1: No com que ella és això de les flowers, no? Doncs que patxugui. Va, una mica de musiqueta perquè tots gaudeixin de la pau i de la tranquil·litat. A veure què tal sona això.

Ai, sí, quin sorollet de mar més maco, eh? Bueno, fantàstic, tu. Ai, tu, ara ja estic sol, eh? Es nota que estic sol? No, evidentment que no es nota. Començarem a explicar-vos coses. Avui, ara, parlarem d'un invent curiós, divertit i entretingut. En diuen el GIF, G-I-F, GIF, que vol dir Graphic Interchange Format. Això, doncs ja saps, agafes doncs, un trosset de vídeo, allò, el trosset que et faci més gràcia, i l'apliques, i llavors doncs, allò es va repetint tot el rato, pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, saps? I ja, n'hi ha que fan riure, n'hi ha que fan molt de riure, i n'hi ha que són per d'allò de riure. I ja està. Mireu, aquest format d'intercanvi d'imatges que consisteix en el moviment d'un o de diversos fotogrames que es repeteixen en bucle creant un efecte còmic. Ha, que fart de riure que ens fem amb alguns gips, gips. Va ser inventat en el 1987 per l'Steven Guilty, que acaba de morir-se fa poc. Aquest era informàtic i treballava per l'empresa CompuServe, un dels primers serveis d'accés a redes informàtiques en EEU. Tot i que el GIF es va crear als 80, la seva època durada no va arribar fins al 2013. Quan? Gràcies a les aplicacions i a les connexions d'internet d'alta velocitat, el GIF es va estendre com la pólvora. Us agraden els GIFs, eh? Són divertits. Ha, ha, ha, ha. Ens fem un fart de riure amb els GIFs, oi, senyor? Hi ha gent que no, però sí, sí. En principi són divertits. Anem a veure què trobem. Així és per aquest? No. Ah, sí, aquest mateix, mira.

Ai, senyor, mira, les 4 del matí, segons això, un estudi que va fer la Universitat de Londres, que no, segurament no tenien res més a fer, van dir que a les 4 del matí és l'hora en què neixen més criatures en el món. És una conclusió que van treure d'un estudi que van fer analitzant més de 5 milions de naixements. O sigui que ja ho sabeu, la majoria neixen a les 4 del matí. Per què serà? Això és la... Per què neixen a les 4 del matí? Podrien néixer a les 5 de la tarda, però no, a les 4 del matí. Toma, gràcies per deixar-me dormir, ha sigut fantàstic. Oi, pues sí, això és una cosa d'aquestes que diuen. A veure què diuen, a veure què diuen, a veure què diuen. Pues tu, aquest pas no diran res. Aviam, com aquest, aquí, ah, pues mira aquest, ja està.

Bueno. Ai, aquesta és una cosa... Oi, senyor, Déu meu, de la vera creu. Quines coses, eh? Guita, sabeu quant d'esports hi ha en el món? Doncs mira, es calcula que existeixen almenys 250 esports. Entre els més practicats tenim la natació, el futbol, el baloncesto, el béisbol, el balonmà, el rugbi, el tennis i la neteja de casa. És una cosa increïble, eh? Vull dir, tot i que netejar la casa i les tareas domèstiques i fer dama de casa i mare temps complet i tot això no està considerat un deport. Heu de saber que és un dels exercicis que més energia crema. Ui, pues sí, que sapigueu, s'ha de proclamar com esport nacional. Mestressa de casa, mare, temps complet i treballadora. Això seria una competició, imagineu, pues pim-pam, com aquell que no vol els lacacitos. Doncs això, posarem aquí una chanson tiqui-tiqui i anem cap allà.

Bueno, i ara que, esclar, ara que hem parlat una mica d'esports i esports curiosos, doncs la nostra corresponsal a l'exterior ara ens enviaven d'això i ens recordava que pues un dato també molt curiós i que també és cert, oi? Això va ser estudiat en el seu moment i es va arribar a una conclusió bastant interessant. Més que res, això és perquè no els agrada pues, anar a grimpar pels camins i tot això, i volen pues, disfrutar també. Segons aquell estudi, deien que un bon d'això de sexe, allò, oi, dame, dame, toma, toma, això cremava anant bé i allò, amb vent d'allò, 300 calories per cada orgasme. Sí, o sigui, això no és pas broma, això és cert, 300 calories per orgasme. O sigui que ja si veu, estimades i estimats, si no teniu temps de sortir a córrer, si no teniu temps de pujar muntanyes i si pues, la bicicleta estàtica acaba avorrint-vos, qualsevol lloc és bo, ja sabeu, pim-pam, pim-pam, tu, aquí te pillo, aquí te mato i després te remato. 300 calories per cada d'això, imagina't, com si fessis una marató, pues en cremaries unes quantes més, pues, llavors pues, no paris, no paris, una darrere

Mira, escolta, això és un dato, curiós. Més de 12 milions de persones a la península Ibèrica no descansen bé. Quina novetat. Coincidint amb el Dia Mundial del Son, que commemora el tercer divendres de març, la Societat Espanyola de Neurologia va destacar

que més de 12 milions de persones a la península ibèrica es desperten amb la sensació de no haver tingut un somni reparador o acaben el dia molt cansats. Per un altre cantó, s'estima que només el 10% dels pacients amb trastorns com l'apnea obstructiva del somni o síndrome de cames inquietes estan diagnosticats. Què voleu que us digui? Doncs és el que hi ha. Te'n vas al llit i dius, ah, vaig a dormir. I al cap d'una hora dius, tu encara no m'he dormit. I al cap de dues hores dius, com és possible que encara no m'he dormit? Nit. A vegades és perquè tragines allò, una vella costum, no? Una vella costum d'aquests temps de jo la soy un golfete i t'anaves a dormir tard i si no anaves a dormir tard anaves a dormir molt tard que pràcticament no dormies, no? Això depèn a vegades, pues, el cos també s'hi acostuma. Però sí, la gent no dorm lo suficientment bé i això, segons diuen altres estudis, està relacionat potser directament amb la curiosa forma de vida que avui en dia ens imposa doncs tota l'estructura, preocupacions, problemes, nervis, estrès, angoixa, inseguretat, bla, bla, bla, bla, bla. Pues tot això, què coi voleu que la gent pugui dormir tranquil·la? Què vols? Ara me'n vaig a dormir tranquil, perquè demà pues, els problemes d'avui seguiran existint. Sí, és una bona filosofia. El que passa que quasi ningú la pot portar a terme, allò de dir penso que demà tot seguirà igual, per tant, quina necessitat tinc d'estressar-me? Pues això és el que hi ha. Si voleu dormir bé, escolta, què vols que digui? No tingueu cap obligació, no tingueu cap deute, no tingueu cap necessitat, no tingueu absolutament res. Feu la vida allò del asset, no necessito res, no dec res i puc viure tranquil·lament a dins d'una barrica de vi i ja està, una mica de pa i una mica d'aigua i potser dormireu com un angelet i escolteu bé, o potser és el potser.

Senyores i senyors, que meravellosa que és la vida. Diuen que els anys passen, oi? I que tot pues, canvia, no? Diuen, oi, sí, esclar, és que fa d'aquests anys... Doncs pues us diré una cosa, hi ha gent que té una immensa sort, i això, escolta, no m'ho negareu alguns o algunes, eh? Perquè hi ha gent que a dia d'avui es pot permetre el luxe, això pot permetre el luxe, de dir que encara entra en roba de fa, que se posava fa 20 i pico d'anys. No és per donar o fer enveja a la resta, eh? Però sí que hi ha gent que té una genètica afortunada, eh? I que, escolta, pues, el seu cos, per més que d'allò i per més que d'això, pues, es conserva en la mateixa tessitura. Per tant, donem des d'aquí la nostra més efusiva enhorabona a totes aquelles i a tots aquells que, per el motiu que sigui, descobreixen que avui segueixen tinguent la mateixa meravellosa figura que quan tenien 20 anys menys. Jo, per exemple, no puc dir-ho, val? Perquè jo pues, pesava 160 quilos, evidentment. Ara, curiosament, estic en 89, eh? I tot el que abans d'això, pues, no hi ha tot i es me penja per tots cantons, o sigui que jo no puc dir, ai, la roba d'abans me torna a quebre. No puc dir. Hi ha afortunats, afortunades, i després els que tenim pues, una pedra de matxero en lloc de fortuna. I ja està, posem una xansó per celebrar aquestes meravelloses virtuts, per molts desitjades i només per pocs o poques disfrutades.

senyores i senyors, doncs tu, escolta, en un moment determinat pues, haurem de dir que passi, fins aquí hem arribat. Sí, ja està tot dit, eh? Vull dir, estem quasi pues, al punt d'això. La cançó que ara ve és una cançó pues, una mica llarga, però que està bastant bé, oi? I per tant, doncs, aprofitem la vinentesa per desitjar-vos bona nit a totes i a tots. Com he dit abans, ens n'alegrem molt de que doncs, hi hagi gent que pugui aprofitar la roba, escolta, i que li quedi bé o molt bé o massa bé. Això ja depèn dels ulls que ho mirin, eh? Evidentment, els meus ulls pues, sempre ho miraran tot molt bé, detallats i tot, eh? Però bueno, és igual. Escolta'm, tu, si dieu-li a la gent que estimeu, digueu-los i que els estimeu, encara que sigui pues, una manyaga, un missatge, una abraçada, un petonet, coses d'aquestes, que sàpiguen que els estimeu. Encara que vosaltres pues, ells no us estimin, què vols fer-hi, no? No tot es pot tindre en aquesta vida. Sigues conscient de qui ets, sigues conscient del que fas i sigues conscient de que potser el més probable és que molta gent a qui creus que d'això et demostraran tot el contrari. Què vols fer-hi? Tu sigues bona persona. En definitiva, quan arribis a la caixa, és el que et quedarà, la satisfacció d'haver sigut bona persona. I a les demás, pues, que los avise botero, que diuen, va, vinga, bona nit, que ja

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.

0: cos de la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Gelban?
0: Deies Maria, oi?
2: Quedeu com una de Gelban?
3: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Dieu no, no.